0: Bon dia des de Ràdio La Vall d'Uixó. Este començament de setmana dilluns 18 de maig del 2026 i esta previsió de l'oratge.
1: L'oratge.
0: 22 graus de màxima, 12 de mínima, en vent de l'est a 2 km hora i un inici de setmana nuvolat que anirà aclarint al llarg de la vesprada i que farà que les pròximes jornades siguin solellades. Les màximes estaran en torn als 25 graus i les mínimes quedaran en 14. L'índex ultravioleta està nivellat. Una miqueta més de temperatura tindrem i jornades més solellades quan se fique en funcionament el parc aquàtic de la Vall d'Uixó. Un parc del que el divendres passat l'alcaldessa de la Vall donava informació sobre l'última hora, confirmava la data d'apertura. I això és el que dia Tania Baños.
2: El bon ritme que porta l'obra, que és pràcticament visible a ulls de tota la ciutadania, podem confirmar que l'1 de juliol obrirà les portes el parc aquàtic del paratge de Sant Josep i que en els propers mesos ja estem ultimant, com s'ha informat en determinats moments per part dels regidors de l'equip de govern, que ja estem preparant la gestió, les borses d'ocupació que anem a gestionar, com dic, des de l'empresa municipal, esta infraestructura que sempre hem cregut que mai l'Ajuntament haguera tingut que perdre la direcció d'aquestes infraestructures i, per tant, un projecte completament diferent, no? Que està creant expectativa en els més menuts de la ciutat i que les famílies ja sé, no?, que tenen ganes de que obriguen les seues portes i que també adelante que estem treballant en un sistema de bonos per a que la gent de la Vall tinga un preu més còmodo respecte a la gent que puga vindre només una vegada en tot l'estiu, que seran entrades completament assequibles, els ho puc assegurar, no anem a pagar el que paga per exemple Aquarama, que això també m'ho han dit molta gent, va ser una piscina de la Vall per a la gent de la Vall, però que va ajudar també a potenciar el turisme, les coves i tot el que passa de forma bonica a la nostra ciutat i que ens fa promocionar-nos, no? I per lo tant, pues, bueno, que este és el camí a seguir. Vull agrair a tota la gent que ho està fent possible i els he nomenat a l'inici. També nomene als nostres regidors, al gerent de l'empresa municipal, a tota la gent que s'implica per a que este estiu les famílies de la Vall puguen tindre un nou espai d'estiu.
0: Comencem a parlar, per tant, de planificació.
2: I la planificació en quant a la gestió que tenim del propi parc aquàtic és que anem a contractar entre 7 o 8 persones que seran entre socorristes que hauran d'estar tot l'horari així i que, per tant, s'hauran d'anar complementant. Personal de taquilla i personal de cafeteria que, com saben vostès, en les borses que vam traure també anem a gestionar de forma directa la cafeteria del parc aquàtic de la mateixa manera que gestionem Cacova i que pensem que pot ser un bon mecanisme per a una instal·lació que és molt temporal, que només estarà oberta 2-3 mesos a l'any i que, per tant, per a que una iniciativa privada pugui accedir a una instal·lació que només està oberta 2-3 mesos a l'any és un problema també a l'hora de coordinar-nos. Així que la gestionarem de forma directa i complirem en tot allò que des de l'enquesta que vam fer per a traure endavant este projecte on va participar 1.200 persones complirem tots els ítems i tots els objectius que la ciutadania ens va marcar que volia en el projecte, no?
0: Pues un projecte del que també varen poder escoltar a la gent que ha estat encarregada del mateix, des de Nealis.
3: Infraestructura és un orgullo i un honor haver podido participar en este proyecto, que la verdad es que le hemos puesto mucho cariño. Esperamos que las obras mitad de junio, final de junio las tengamos terminadas. El proyecto va a muy buena velocidad. Y sobre todo lo que nos gustaría es dar la enhorabuena al Ayuntamiento de Vall d'Uixó por esta iniciativa, porque nos parece que va a ser un proyecto estratégico para el municipio y para los municipios de alrededor. Y sobre todo creemos que se va a convertir en un polo de atracción, de actividad y de ocio en un paraje tan espectacular como es este.
4: En Caixa La Vall Moncófar ampliamos horario para estar más cerca de ti. De lunes a viernes, de 8:15 a 2, todo el año. Más horario, más servicio, más.
5: Y en Caixa La Vall Xilxes también ampliamos horario. Ahora abrimos todo el año, de lunes a viernes, de 12 a 2. Y recuerda que en verano te atendemos desde las 8:15. Ahora sí, más horario, más servicio, más Caixa La Vall.
0: Desde el pasado dissabte está en marcha la tercera edición del Mostram de La Vall. Una edición que va a arrancar amb la desfilada i mostra de folklore intercultural que ha tingut també ahir diumenge el Cinefòrum en col·laboració de l'Associació de Dones Clara Campomor, que avui dilluns oferirà la tertúlia de dones, els drets de les dones en altres països, també facilitat per l'Associació de Dones Clara Campomor, i també en aquesta ocasió arribarà el dimecres un taller d'elaboració i degustació de cuina intercultural. Amparo Falcó.
1: Elaboració i degustació de cuina intercultural, que l'organitzarà Barris Inclusius. Com no n'hi haurà degustació en la mostra de folklore, hem fet la degustació a part. I bueno, la gent d'ahir, hi ha un telèfon d'inscripció per si la gent vol apuntar-se. I bueno, tenim menjar de Honduras, de Colòmbia, d'Argèlia, de Marroc, en fi, espanyol també. Participen les associacions i bueno, serà un dinar estupendo.
0: I també dimecres, el dia 20, serà molt especial.

0: Un dia des de Ràdio La Vall d'Uixó, en este començament de setmana, dilluns 18 de maig del 2026, i esta previsió de l'oratge.
1: L'oratge.
0: 22 graus de màxima, 12 de mínima, en vent de l'est a 2 km hora i un inici de setmana nuvolat que anirà aclarint al llarg de la vesprada i que farà que les pròximes jornades siguin solellades. Les màximes estaran en torn als 25 graus i les mínimes quedaran en 14. L'índex ultravioleta està en nivell 7. Una miqueta més de temperatura tindrem i jornades més solellades quan se fique en funcionament el parc aquàtic de la Vall d'Uixó. Un parc del que el divendres passat l'alcaldessa de la Vall donava informació sobre l'última hora, confirmava la data d'apertura. I això és el que dia Tania Baños.
2: El bon ritme que porta l'obra, que és pràcticament visible a ulls de tota la ciutadania, podem confirmar que l'1 de juliol obrirà les portes el parc aquàtic del paratge de Sant Josep i que en els propers mesos ja estem ultimant, com s'ha informat en determinats moments per part dels regidors de l'equip de govern, que ja estem preparant la gestió, les borses d'ocupació que anem a gestionar, com dic, des de l'empresa municipal, esta infraestructura, que sempre hem cregut que mai l'Ajuntament haguera tingut que perdre la direcció d'aquestes infraestructures i, per tant, un projecte completament diferent, no? Que està creant expectativa en els més menuts de la ciutat i que les famílies ja sé, no?, que tenen ganes de que obriguen les seues portes i que també adelante que estem treballant en un sistema de bonos per a que la gent de la Vall tinga un preu més còmodo respecte a la gent que puga vindre només una vegada en tot l'estiu, que seran entrades completament assequibles, els ho puc assegurar, no anem a pagar el que paga per exemple Aquarama, que això també m'ho han dit molta gent, va ser una piscina de la Vall per a la gent de la Vall, però que va ajudar també a potenciar el turisme, les coves i tot el que passa de forma bonica a la nostra ciutat i que ens fa promocionar-nos, no? I per lo tant, pues, bueno, que este és el camí a seguir. Vull agrair a tota la gent que ho està fent possible i els he nomenat a l'inici. També nomene als nostres regidors, al gerent de l'empresa municipal, a tota la gent que s'implica per a que este estiu les famílies de la Vall puguen tindre un nou espai d'estiu.
0: Comencem a parlar, per tant, de planificació.
2: I la planificació en quant a la gestió que tenim del propi parc aquàtic és que anem a contractar entre 7 o 8 persones que seran entre socorristes que hauran d'estar tot l'horari així i que, per tant, s'hauran d'anar complementant. Personal de taquilla i personal de cafeteria, que, com saben vostès, en les borses que vam traure també anem a gestionar de forma directa la cafeteria del parc aquàtic, de la mateixa manera que gestionem Cacova, i que pensem que pot ser un bon mecanisme per a una instal·lació que és molt temporal, que només estarà oberta 2-3 mesos a l'any i que, per tant, per a que una iniciativa privada pugui accedir a una instal·lació que només està oberta 2-3 mesos a l'any, és un problema també a l'hora de coordinar-nos. Així que la gestionarem de forma directa i complirem en tot allò que des de l'enquesta que vam fer per a traure endavant este projecte, on va participar 1.200 persones, complirem tots els ítems i tots els objectius que la ciutadania ens va marcar que volia en el projecte, no?
0: Pues un projecte del que també varen poder escoltar a la gent que ha estat encarregada del mateix, des de Nealis.
3: Infraestructura és un orgullo i un honor haver podido participar en este proyecto, que la verdad es que le hemos puesto mucho cariño. Esperamos que las obras mitad de junio, final de junio, las tengamos terminadas. El proyecto va a muy buena velocidad. Y sobre todo lo que nos gustaría es dar la enhorabuena al Ayuntamiento de Vall d'Uixó por esta iniciativa, porque nos parece que va a ser un proyecto estratégico para el municipio y para los municipios de alrededor. Y sobre todo creemos que se va a convertir en un polo de atracción, de actividad y de ocio en un paraje tan espectacular como es este.
4: En Caixa La Vall Moncófar ampliamos horario para estar más cerca de ti. De lunes a viernes, de 8:15 a 2, todo el año. Más horario, más servicio, más.
5: Y en Caixa La Vall Xilxes también ampliamos horario. Ahora abrimos todo el año, de lunes a viernes, de 12 a 2. Y recuerda que en verano te atendemos desde las 8:15. Ahora sí, más horario, más servicio, más Caixa La Vall.
0: Desde el pasado dissabte está en marcha la tercera edición del Mostram de La Vall. Una edición que va a arrancar amb la desfilada i mostra de folklore intercultural que ha tingut també ahir diumenge el Cinefòrum en col·laboració de l'Associació de Dones Clara Campoamor, que avui dilluns oferirà la tertúlia de dones, els drets de les dones en altres països, també facilitat per l'Associació de Dones Clara Campoamor, i també en esta ocasió arribarà el dimecres un taller d'elaboració i degustació de cuina intercultural. Amparo Falcó.
1: Elaboració i degustació de cuina intercultural, que l'organitzarà Barris Inclusius. Com no n'hi haurà degustació en la mostra de folklore, hem fet la degustació a part. I bueno, la gent d'ahir, hi ha un telèfon d'inscripció per si la gent vol apuntar-se. I bueno, tenim menjar de Honduras, de Colòmbia, d'Argèlia, de Marroc, en fi, espanyol també. Participen les associacions i bueno, serà un dinar estupendo.
0: I també dimecres, el dia 20, serà molt especial per al Conservatori Professional de Música de la Vall, perquè arriba el seu musical, ens ho contava el director Lluís Vallès.
6: I molt contents de poder reunir a gran part, no tots, que ja ens, en què ja ens agradaria, a gran part de la ciutat, mm-hmm. i referim tant a participants musicals com no musicals. Doncs serà un musical a partir d'una història d'un tabalet que es va descobrir al poblat Iber ara en setembre, que portava pues, això, més de 2.000 anys enterrat ahir, no? I a través d'ahir hem construït una història on el tabalet desperta i surt al món de nou després de 2.000 anys. No es troba així a la vall, sinó que està molt lluny, no? I entonces és un viatge arreu del món buscant la vall, que és on

0: está todo preparado para empezar el partido en la casa de los Gutiérrez con IKEA. Atrás está el sofá Civic, con diferentes covers para hacer match con cada selección. En el medio, los vasos Lodrat, repartiendo bebidas por todo el campo. Calentando por si viene alguien extra, está la silla plegable Gunde. Y arriba, Ostabal, la coffee table de dos alturas, marcando un gol con cada snack. Visita IKEA y logra crear el lineup ganador para disfrutar del fútbol en tu casa. Con buena calidad y buen precio, IKEA sueña sin medida.
1: De la branca d'aplicacions multiplataforma, principalment se dedica a que les aplicacions, però que siguin pues, més portables, és a dir, que en lloc de que siga lo típic de tindre-ho en un equip i que només pugues treballar en aquest equip físicament en el local, que des de qualsevol dispositiu, una tablet, un mòbil, tu pugues accedir a les teves aplicacions.
2: I també cal parlar del que arribarà, però això serà ja la darrera setmana de mes. L'Ajuntament de la Vall fica el focus en el paper de les dones en l'esport, en la que serà la sisena Escola d'Igualtat. Dies 28 i 29 de maig, escoltem a Teresa Romero, agent d'Igualtat.
3: S'estructura en dues sessions. La primera sessió tindrà lloc el dijous, dia 28 de maig, a l'auditori, en horari des de les 6 de la vesprada. A les 6 s'obriran les portes i les persones assistents podran visitar els estanys dels clubs esportius que participen en la jornada.
2: I sapiguem que avui n'hi ha convocada una altra reunió en Conselleria d'Educació amb els sindicats. De moment continua la vaga indefinida. Farmàcia de Guàrdia, Nules, Maria Ángeles Galvez, Major 60, Navall, Isabel Beltrán, plaça Sant Roc 7.

0: todo este tiempo y además pagar las costas del procedimiento por una reclamación que no estaba fundada. La artista, que se mudó a Miami definitivamente en 2023, ha mostrado en ese mismo comunicado su satisfacción frente a lo que califica como un señalamiento público brutal.
1: Las mujeres no lloran, las mujeres facturan. En esto también le va bien a Shakira. Lo vamos a dejar aquí. Javier Aroca, gracias. Gracias, Isa. Javier Aroca, Cristina Monge, Pablo Iglesias, hasta la semana que viene.
2: Un abrazo.
1: Adiós.
3: Hasta luego.
4: Tiri, tiri, tiri. Hoy por hoy, tu salud no debería esperar a mañana.
5: Así es, Tipo Directo. Con el seguro de salud de Línea Directa tienes acceso directo a los mejores médicos especialistas, hospitales y a la tecnología diagnóstica más avanzada.
4: Hoy por hoy, sin duda yo lo elegiría.
5: Desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
6: Radio La Vall d'Uixó en el 93.6 FM.
7: Fonteta de la Mercè. L'any 1897 la vall creixia. Ja hi havia cases al carrer Guzmán i al carrer de les Heres, actual Joaquín Costa. L'Ajuntament decidí construir una fonteta perquè les veïnes pogueren accedir a l'aigua corrent. Aquell any se'n va fer diverses, totes molt semblants. Després de la crisi de les guerres carlines, el poble avançava i, a més, començava a arrelar la consciència de l'aigua corrent era més segura que la de les basses, cisternes o aljubs. Encara l'any 1885, la vall havia patit una epidèmia de còlera, que es transmetia per l'aigua en mal estat. L'aigua i les fonts tenen alguna cosa de màgia i sempre s'han relacionat amb la salut. Per això, sovint s'ha buscat protegir-les. En aquesta fonteta trobem la Mare de Déu de la Mercè, amb corona de comtessa i l'escut de Barcelona, com a patrona de la ciutat comtal. El retaule ceràmic, com la resta de la fonteta, ha estat recuperat fa poc. Aquest patrimoni humil cal conservar-lo, perquè no només té valor material, sinó també emocional. Les vivències, les històries, les dones que xerraven mentre omplien els canters o la xicalla que jugava al seu voltant. Trossos de vida que encara es poden escoltar.
8: Caixa La Vall, sempre al teu costat.
9: Tens cultiu de cítrics? És el moment de protegir la teua collita amb l'assegurança de Cítrics de la Unió. Te donem la tranquil·litat necessària davant els imprevistos climàtics, amb la màxima cobertura possible i el suport dels millors experts. Contracta ara i cultiva amb total seguretat per a poder dormir tranquil.
10: Contacta amb la Unió en el telèfon 964 53 55 33 o visita'ns en les nostres oficines per assegurar l'èxit de la teua collita.
11: Cuando entras en una tienda porcelanosa, sientes las texturas de sus cerámicas, el calor de la madera, sus diseños exclusivos, sus formas novedosas. Y entonces te das cuenta de que los baños, las cocinas, las piedras naturales o los parquets son simplemente únicos. Porcelanosa, para todos los sentidos.
12: Quizá no puedas parar las guerras, pero sí puedes aliviar su peor efecto, el hambre. Alístate para luchar contra el hambre. Manda tu ayuda a Manos Unidas. Por teléfono, por Bizum o en la web manosunidas.org. Porque combatiendo el hambre, alimentas la paz.
13: Cadena Ser, 100 años de radio.

0: Hoy por hoy.
1: Radio La Vall d'Uixó en el 93.6 FM.
2: Fonteta de la Mercè. L'any 1897 la vall creixia. Ja hi havia cases al carrer Guzmán i al carrer de les Heres, actual Joaquim Costa. L'Ajuntament decidí construir una fonteta perquè les veïnes pogueren accedir a l'aigua corrent. Aquell any se'n va fer diverses, totes molt semblants. Després de la crisi de les guerres carlines, el poble avançava i, a més, començava a arrelar la consciència de l'aigua corrent era més segura que la de les basses, cisternes o aljubs. Encara l'any 1885, la vall havia patit una epidèmia de còlera que es transmetia per l'aigua

0: Les 12 i 20 minuts del dilluns 18 de maig del 2026. Què tal? Com estan? Benvinguts i benvingudes. Una setmana més. Iniciem setmana i a la tercera completa del mes de maig. Només ens restarà la setmana que ve. Mare meva, estem ja a les portes del juny i pràcticament a les portes de l'estiu. I en l'estiu, pues ja saben que esta comarca tornarà a onejar una volta més les banderes blaves, les banderes blaves que distinguiran la bona qualitat dels serveis i de l'aigua del nostre litoral. És precisament un dels leitmotivs de les notícies en què arrenquem esta setmana, amb 21 graus de temperatura ara a l'exterior, en este solellat dilluns, i sembla que anem a tindre tota la setmana solellada, és cert que no excels d'intervals nuvolosos, algunes voltes per la vesprada, altres que arrencaran ja pel matí, però en definitiva solellada i temperatures que van a estar entre els 25 de màxima, 27 a partir del dijous, i la mínima, que poquet a poquet també anirà pujant. 14 marca per al dia d'avui, 16, 17 tindrem al final d'esta setmana. I com dient, ese lliurament de les banderes blaves del 2026, que s'ha fet molt proper d'ací, en la passarel·la panoràmica de la platja de Xilxes. Conseller Vicent Martínez Mus.
1: Són 174 ensenyes les que avui se van a repartir de pràcticament tots els municipis de la Comunitat Valenciana, en 7 banderes noves, en banderes recuperades per el treball de magnífica professionalitat d'aquelles que han fet l'esforç per recuperar aquesta bandera, de 20 ports també deportius en la nostra comunitat. La Comunitat Valenciana replega el 22% de les banderes blaves que reparteixen a Espanya. Som líders, som referents i volem seguir sent-ho. Això ja saben que no sols és una ensenya de qualitat de les nostres platges, és també una ensenya mediambiental, de valors ambientals, de preservació dels nostres valors. Això és fonamental, i aquesta tasca que fa cada un dels ajuntaments, dels esports deportius i de les entitats que opten a aquestes banderes, que ens fa sentir orgullosos als valencians. I aquest reconeixement avui pues, s'endú cada un tros del treball fet, del premi per el treball fet. Vull agrair també a ADH la intensa col·laboració que hem tingut durant tot aquest temps per a plegar el dia d'avui, i la receptivitat a totes les millores que cada ajuntament fa per aconseguir cada any la bandera, quan els senders blaus. No vull oblidar-me tampoc de les platges d'interior, que també tenim molt boniques i premiades també o reconegudes en eixa bandera blava. Tenim una magnífica comunitat i l'hem de saber explicar i contar.
0: Pues aixina, arranca este dilluns 18 de maig en ese acte que ha tingut lloc en Xilxes i al que ha assistit també el vicepresident responsable de l'àrea turística de la Diputació de Castelló, Andrés Martínez.
2: En Caixa Labay Moncófar ampliamos horario para estar más cerca de ti.
3: De lunes a viernes, de 8 y cuarto a 2, todo el año.
4: Más horario, más servicio, más...
5: Y en Caixa Labay Xilxes también ampliamos horario. Ahora abrimos todo el año, de lunes a viernes, de 12 a 2. Y recuerda que en verano te atendemos desde las 8 y cuarto. Ahora sí, más horario, más servicio, más Caixa Labay.
6: Converteix la teva passió per la informàtica en la teva professió. Estudia un cicle formatiu a l'IES Benigaslo.

0: cines i plataformes digitals que mouran el futur en un grau superior. A més, podràs especialitzar-te en el nostre curs d'intel·ligència artificial i Big Data. La intel·ligència artificial ja està canviant el món i tu et quedaràs fora? Prepara't per a una professió amb alta demanda i moltes oportunitats. El món funciona amb tecnologia i tu pots crear-la a l'IES Benigasló. Sol·licita la teua plaça abans del 28 de maig en els cicles de grau mitjà i superior i abans del 2 de juny en els cursos d'especialització. Més informació en la web de l'IES Benigasló, apostant per l'educació pública.
1: Hoy por hoy, amb Vicent Arnau.
2: Pues en este dilluns 18 de maig, que hem començat parlant del lliurament de les banderes blaves, de que està pràcticament ahí al girar el cantó ja el mes de juny i, per tant, l'estiu, i el compte arrere activat, com no, per al Parc Aquàtic de Sant Josep, que obrirà l'1 de juliol. Així no ho va confirmar l'alcaldessa de la Vall d'Uixó, Tania Baños, l'altre dia final, en les acaballes de la setmana passada. Més de 5.000 metres quadrats de diversió, ja saben, amb tobogans, el Splash Park, el Solarium, la zona verda, etc. Este dilluns porta coses bones i també porta la continuació d'aquesta vaga indefinida que va començar ara fa una setmana justeta, i saben que n'hi ha prevista una reunió a la vesprada, a veure si més èxit que la que va tindre també la setmana passada i que no va acabar gens bé. Ara parlem de seguida d'una marxa unitària per l'educació pública que n'hi ha convocada per a demà dimarts, iniciada des de les 9 del matí, del CEIP La Moleta. Però primer, i altre camí, manifestacions de la portaveu d'educació del grup parlamentari popular en les Corts, Beatriz Gascó, on, en este cas, parla dels recursos per a la inclusió educativa, que diu que són els més alts de la història.
3: La inclusión educativa no puede quedarse solo en declaraciones de intenciones como hizo el Botanic. Necesita recursos reales, necesita más profesionales y necesita apoyo en las aulas para aliviar la presión que viven muchos docentes cada día. Por eso el actual consejo está impulsando la mayor inversión de la historia en inclusión. 118 aulas específicas, más de 700 docentes especializados y nuevas unidades de detección precoz de salud mental. Y conviene recordar que el decreto de inclusión que aprobaron PSPB y Compromís se aprobó sin dotación presupuestaria adicional. Frente a ese modelo, hoy sí hay una apuesta real con una inversión de más de 48 millones de euros. Una inversión que era necesaria para que la inclusión no dependiera únicamente del esfuerzo de los profesores.
2: Bueno, son las declaraciones que en el día de hoy ha hecho Beatriz Gascó. No sé si aportará llum, aportará fum o quedará todo igual. Anem a intentar parlar en directe, 12 i 28 minuts ja, que en 3 segons, ja exactament, avui dilluns 18 de maig, amb Francisco Domínguez. Ell és membre de la plataforma de docents de la Vall. Com diem, per a demà està previst, així, al municipi de la Vall d'Uixó, iniciada des del CEIP La Moleta, passarà també per l'Ausias Marc, l'Utrio Pérez, l'Assumpció, el Cervantes, i acabaria aproximadament sobre les 11 menys quart en la plaça del Mercat. L'eslògan no pot estar més clar, és marxa unitària per l'educació pública. També apareix en el cartell el Salvem la Pública, uniu-vos, vos necessitem. D'això i per supost de com està transcorrent la jornada d'avui, de la reunió de la vesprada, fins i tot de les declaracions que acabem d'escoltar de Beatriz Gascó, pues a veure què es conta Francisco Domínguez. Francisco, bon dia, bona vesprada ja, com vulguis.
4: Hola, bon dia, Vicent.
2: Què tal, com estan en tot?
4: Estem ahí lluitant, estem cansats, estem nerviosos ja, perquè són molts dies i el cansament s'acumula, però també tenim molta il·lusió, una gran responsabilitat i sobretot les ganes que ens dona també saber que estem lluitant per una causa justa. Mm. I és el defensar l'educació pública de qualitat i en València, que és la que és capaç de cosir la societat i que és la que no ha deixat a ningú enrere.
2: Sé que esteu cansats, me consta, Francisco, són molts dies, és molt de patiment també, d'estar pendent de coses, d'intentar que n'hi hagi llum en positiu.

0: molts i moltes companyies també van anar a títol individual en cotxes, també en el tren, i es van juntar allí al centre de València. Jo crec que vora 75.000 persones, com diuen alguns mitjans. La veritat és que vam estar quasi una hora i mitja sense menjar-nos des de l'inici. No se podia avançar de la gent que n'hi havia. I n'hi havia docents de tota la comunitat valenciana, des de les Terres de Castelló, passant per València, i els companys d'Alacant també, del Coll de la Nucía, de Monover, de tots els llocs.
1: Ara parlarem de seguida del que n'hi ha convocat per a la Vall en el dia de demà, dimarts, però com està l'antes d'inici de setmana? Com ho ha arrencat este dilluns, Francisco?
0: A veure, avui és un dia complicat, perquè bueno, la Conselleria d'Educació ha fixat uns serveis mínims abusius per al professorat de segon de batxillerat, i concretament, així, als tres dies de la Vall, avui tenim avaluacions de segon de batxillerat. O sigui que ens han fet anar a treballar de serveis mínims a tots els professors i professores de segon de batxillerat, i per tant, avui de matí, que jo no tenia avaluacions, però que m'havien decretat que anara a fer serveis mínims, no he pogut participar ni en els piquets informatius que estaven allà tots els companys i companyes a la porta de l'Honori, ni he pogut formar part pues, de la cadena humana que ha envoltat tot el col·legi Luque de Pérez, ni tampoc participar en l'assemblea, i les reivindicacions que ara estan portant a terme els companys i companyes a Castelló i que després faran esta vesprada a València en la porta de Conselleria. O sigui que, a veure, molt lamentable també, no?, que vulneren els drets laborals del professor de segon de batxillerat, que segons el decret de la Conselleria d'Educació només havia de garantir les tasques mínimes imprescindibles per a que el segon de batxillerat estigués avaluat i no ja alterat el final de curs. Però jo, per exemple, he anat avui a l'institut i he estat tenint cura de dos grups, de primer de batxillerat, de quart d'ESO, i després he fet una guàrdia. Això no té res que veure en el segon de batxillerat. No he pogut estar al carrer, que és on volia estar.
1: Ja. Jo no vaig a dir noms ara, però me consta, companys teus, que s'han tirat per gran part del cap de setmana, i també el dia d'ahir, un diumenge, que de per si és festiu, sempre festiu, no laborable, me'n referís, no? Que han estat treballant en el tema de les avaluacions, que han estat i que estan defensant la vaga, i acudint al que poden, etc. Dic això, Francisco, dic este comentari, que ningú me malinterprete, per tots aquests comentaris bobos que hi ha sempre de, bueno, pues, però això quedava ara, no, mira, això vindrà bé, estan ahí com de vacances. Bueno, tantes i tantes barbaritats que suposo que vosaltres haureu escoltat, haureu llegit. És aquest treball, no?, que o no se veu o no se vol veure, que fins i tot en vaga que ningú fa deixadesa de les seues funcions, ahí està la preocupació, i que arribem a una situació, tal dia com avui, dilluns 18 de maig, a expenses de veure què pot passar esta vesprada. Clar, si jo te pregunte ara què pot passar esta vesprada, o què desitges tu que passi esta vesprada?
0: A veure, a nosaltres ens agradaria que aquesta situació acabara el més aviat possible. El que passa és que, clar, la postura de conselleria no dona peu a que tinga una solució fàcil i ràpida. A veure, en l'última mesa de negociacions, un dels punts que s'exigien, que era el tema de les retribucions, pues va quedar al marge. Avui hi havia assegurat que també s'anava a integrar dins de l'ordre del dia. Uh-huh. A veure, és que nosaltres tenim una sèrie d'exigències que van totes juntes, com són les ràtios, com són les plantilles més estables, la defensa del valencià, el personal especialista, la LPT, en fi, en definitiva, una sèrie de qüestions, i les retribucions han d'estar ahí també.
1: Yeah.
0: Nosaltres portem quasi 20 anys amb el complement autonòmic congelat. Això és una cosa que és insuportable. Els darrers anys, pues, el nivell de vida està pujant de manera exponencial i nosaltres cada volta ens estem empobrint. A veure, que està clar que no és el tot, perquè tindre unes condicions laborals a banda de les retributives favorables, això és molt, molt important, però el que no podem fer és fer-nos xantatge de dir, a veure, és que esta gent només que vol els diners, mira, no se preocupen dels alumnes. A veure, això no és cert. El que han de dir és

0: la veritat i negociar en voluntat, i segur que si es posen de la seva part arribarem a una entesa el més aviat possible, que és el que volem tots i totes.
1: Jo crec que a estes alçades de la pel·lícula, per dir-lo d'una forma molt col·loquial, ha quedat clar quines són les vostres reivindicacions, i que continue dient que ahir només està el tema salarial. No és que estiga enganyat o li falti informació, és que vol dir aquest missatge pues, per el motiu X que siga. Francisco, molta força, no?, encara, per tot el que queda de jornada. Tant de bo aquestes reivindicacions pues, aporten la llum i s'arribi a una solució definitiva. Mentrestant, anem a parlar, per exemple, per a demà dimarts, dia de neu en la vall. S'ha convocat aquesta marxa unitària per l'educació pública. Crec que la idea és que a les 9, des del TEIP, la Moleta, i demaneu també a la gent que estiga al vostre costat. Què poden contar de demà?
0: Demà va ser un dia també, pues, jo crec que molt bonic, important, perquè anem a comptar en el recolzament de tota la comunitat educativa de la Vall, totes les AFES, les associacions de familiars d'alumnes, mestres, professors, professores, famílies. Jo també vull fer una crida a tota la societat ballera en general, a que ens recolze, totes les associacions de qualsevol tipus, culturals, esportives, festives, etc. Perquè això és una tasca, una qüestió que afecta a tots i a totes. L'educació pública ens toca a tots, tots tenim fills o tenim nets, o si no tenim fills anem a tindre, i tots han d'estar ahí ben atesos com toca. En l'educació pública és el que hem comentat en diverses ocasions. A veure, ahir no te pregunten ni d'on vens, quin és el teu origen, ni els teus cognoms, ni si tens diners o no al compte bancari. A veure, qualsevol persona que ve a la Vall, des del minut 1, si té edat escolar, té dret a estar escolaritzat i se l'ha d'atendre com toca. I l'administració ha de tindre una sèrie d'obligacions, que és pues, dotar de recursos necessaris als centres educatius públics per a que se puga fer aquesta tasca de la manera adient i com cal.
1: De fet, ja dieu en el cartell, caminem junts, sumem forces. A les 9 des de la Moleta també especifiqueu que s'ajunten mestres i famílies del Centelles, del Blasco Ibáñez, de la Cova, dels IES Benigarló, Botànic i Honori García. En l'Eleuterio Pérez també mestres i famílies del CEIP Colònia Segarra. En l'Assumpció del Sant Vicent i del Leonard Mingarro, del Cervantes, estaran també del CEP Rosario Pérez. Jo crec que ha quedat clar, no?, el cridament que fas o que feu en aquest cas. La marxa de demà pot ser un missatge molt bonic, no?
0: Sí, jo crec que sí. Jo, després d'aquests actes no reivindicatius que hem tingut així i a les capitals de província, ara se vol fer més extensiu a tota la població, no?, de la Vall en general. I jo sí que pues, demanaria i m'agradaria que fos un acte multitudinari. Jo sé que és entre setmana, que potser molta gent està treballant, però la gent que puga, per favor, si són iaios, iaies, gent que està jubilada, gent que per qüestions laborals pot vindre, familiars, alumnes, que cal dir també que des d'ahir se va convocar també una vaga indefinida d'estudiants. I a partir de tercer d'ESO, tots els alumnes poden adherir-se a aquesta vaga, de forma indefinida. I després també va haver, s'ha decretat una parada acadèmica en els graus de magisteri de la Universitat Jaume I de Castelló. O sigui, que això se va extenent. Això la societat s'està donant compte de que és una qüestió molt important. No és com havien fet creure en un primer moment per part de Conselleria que això era un conflicte sindical i que podia esquitar als alumnes que eren els perjudicats. No, a veure, els alumnes i els docents i la població en general som els perjudicats de la inacció de la Conselleria d'Educació de la Generalitat Valenciana, perquè no vol millorar totes les mancances i les carències que té el sistema educatiu públic.
1: Rectificant si no és així, però crec que des del primer moment, Francisco, heu notat el suport no només d'altres companys i companyes, sinó de la societat, el que tu estaves nominant ara, que afortunadament per a vosaltres vau notar un poc i s'alè, no?, i se carinyo pràcticament des del primer moment.
0: Sí, no, la veritat és que n'hi ha molta gent que ens dona ànims i l'altre dia, abans d'anar a València, vam donar una volteta pel mercat del divendres i n'hi ha molta gent a les parades i dins de l'edifici del mercat que te diuen, vinga, no vos atureu, no pareu, no afluixeu. Vam veure també vídeos de gent major, exmestres ja jubilats, que varen fer la vaga indefinida, que en aquest cas era una vaga general, de l'any 88, i varen dir, no afluixeu, que nosaltres varem estar 3 setmanes. I en aquest cas, diu, a nivell salarial, varem aconseguir pujar del sou de 3.700 pessetes a 7.200 pessetes. O sigui que nosaltres ja ho hem comentat, que el tema retributiu és un punt, però un punt d'un full de ruta que està marcat per una sèrie d'exigències que repercutissin directament en la qualitat educativa del sistema públic.
1: I ja de forma molt ràpida, i agraïm-te que hagués fet este parone, no?, per a poder atendre'ns, sobretot en la plaça del Mercat, i ser final aproximada sobre les 11:45, és on especifica la concentració unitària de 2 anys i totes les AFA de la Vall, Francisco.
0: Sí, també volem tindre a molts músics que amenitzen la marxa i des d'ací, si n'hi ha, bueno, a la Vall hi ha molts músics que puguen vindre a participar en la marxa, o si no, al final, a les 11:45, a la plaça del Mercat, que s'apropen i que anem a arrimar el muscle, tots i totes, i entre tots segur que ho aconseguirem, en defensa de l'educació pública valenciana de qualitat i també en valencià sempre.
1: Pues Francisco Domínguez, membre de la plataforma de docents de la Vall, gràcies per haver entrat en directe, per haver-nos ficat al corrent de quina és la última hora de com esteu passant este dilluns dia 18, i que vaja molt bé. Demà dimarts de neu, recordem, en inici a les 9 del matí des del CEIP, la Moleta. Ànims i gràcies.
0: Moltes gràcies, una forta abraçada.
2: Hoy por hoy, de la primavera.

0: Pues ja sé que és la música que gastem, la sintonia que gastem per a la nit d'històries i historietes, però no va acompanyar-nos en el dia d'avui José Enrique Pujol, que tot això ja arribarà, no?, perquè també l'estiu està no massa a tardar. Però parlant en David Galindo, pues, hem recordat un poc que sí, és com si fora, pues, tot allò que mos conten, no?, la nit d'històries i historietes, però serà este proper divendres, ja dia 22. Ja va contar, a final de la setmana passada, que Calzado Segarra transforma el patrimoni industrial en una experiència teatral immersiva per a celebrar la nit dels museus 2026. I és este divendres, ja. El lema que se van contar és Vive la història, i ahir tots els visitants van a poder participar en visites guiades i teatralitzades on la fàbrica, i si era el nom, no?, que ese dia se coneixia la fàbrica, cobrarà vida a través de personatges, de relats i d'escenes inspirades en la història real del Calçat Segarra. No són esta música, però l'experiència que serà ixe. David Galindo, com estàs? Bon dia.
1: Hola, molt bon dia.
0: És este divendres ja, dia 22.
1: Ja ho tenim així, ja ho tenim així.
0: I pel que me contaves, perquè clar, ja anava a contar-ho, pues, hi ha un QR, poden reservar la visita, però crec que ja ho teniu sold out a tope, no?
1: Pràcticament ja estan totes les entrades cobertes. Sí que és veritat que ha tingut molt d'èxit, i per això, encara que comencem ara un poquet d'entrevista, sí que remarcar de que això sols és l'inici de com una espècie de nova etapa en la tenda museu de la fàbrica Segarra, en el que a partir d'ara, també, ara de moment, a mitjà plaç, es plantejarà una sèrie d'activitats més dinàmiques i més immersives de cara a fomentar aquest patrimoni industrial i aquesta cultura que ha marcat la fàbrica de Calcer de Segarra.
0: David, això a qui va dirigit?
1: Això va dirigit realment a tots els públics, sobretot un poquet més, igual a la gent jove, perquè hi ha pràcticament des de la primera generació que no està en contacte directe amb la pròpia història a nivell físic de l'antiga fàbrica Segarra, i que per tant, pues, com és una experiència més immersiva, podrà la gent conèixer de primera mà com funcionava tot el sistema de la fàbrica, com eren els treballadors, com vestien, i per això, a part de ser una visita guiada, que és com el model tradicional que solen fer, ara també s'incorporen, ara de forma puntual de moment, aquestes visites teatralitzades que donen un poquet més de valor i que la gent jove, pues, pugui conèixer més de primera mà com era l'antiga fàbrica i el seu funcionament.
0: Serà tot en la vesprani del divendres. 4 passes, me comentaves, que n'hi han previstos.
1: Sí, tenim, a les 7 serà el primer, 8, 9 i 10 de la nit, que serà l'últim. Que a este encara tenim alguna plaça disponible.
0: O sea, que de moment que vulga que no s'encante, no?, que diguem per així.
1: Que no s'encante, que estan les últimes entrades.
0: I també, al marge de conèixer un poc tota aquesta història, estarà també l'exposició del Calcer, que és una de les coses que me consta que, bueno, especialment la gent de la Vall, per supost, però la gent que ve de fora també, és per les que pregunta, no vos pregunta, i vol veure, aprofita l'ocasió, ja que ve per així, de mirar, per lo menos de mirar.
1: Sí, realment, al fi i al cap, l'espai del museu és el mateix espai físic que la tenda, i per tant, si algú té interès en comprar, ara un dia tenim la nova temporada d'estiu, també és un bon moment per a poder adquirir els seus productes.
0: Uh-huh. Me dies, David, que, a veure, com a este format i de la nit dels museus del proper divendres, la primera volta, però és un poc, visites guiades, més o menys, ja pràcticament feu quasi tots els dies, no?, d'alguna manera.
1: Sí, pràcticament a nivell particular, amb autobusos de l'Inserso, tenim col·laboracions sempre amb escoles de la Vall, amb els instituts, i per tant és un format que tenim ja establit i sempre l'adaptem un poquet també al tipus de públic que ve. Nosaltres mateix, un grup de gent major que sí que ha estat connectat físicament amb la realitat de Segarra, de la fàbrica antiga, que un grup d'escolars, o que per exemple un grup de FP que estan fent un mòdul de mecànica i els interessa més el tema de l'antiga maquinària i tot això. Per tant, sempre hem ajustat-nos un poquet al tipus de públic que ens arriba.
0: Què és allò que més vos pregunta la gent, David?
1: El que més pregunten és com un imperi amb quasi 5.000 treballadors va acabar de forma un poquet tan dràstica, i com va ser, diguem, la decadència d'esta indústria, que va ser pionera pràcticament en tota Espanya i la més gran d'Europa a nivell de calcera.
0: Entenc la pregunta, perquè això també mos la fem així. Mos la continuem fent, no?, tants anys després. I després, m'imagino que, especialment de la gent de fora que vinga, que sí, gent més major, òbviament, que sí, hagi conegut la marca o algo, vos contaran també alguna anècdota de... Pues jo, suposo que la més socorrida és, pues, jo encara vaig arribar a fer la mili, no?, en unes botes de cigarro o alguna cosa així, no?
1: Sí, esa és la més coneguda, però tenim moltíssimes, perquè pràcticament en quasi totes les capitals de província tenien tenda, i per tant la gent, crec que van estar hasta l'any 84, 85, després baixen l'om d'Imepiel, i per tant sí que molta gent les recorda. I el que sol recordar molt la gent major és que normalment, quan en aquella època de més d'escassesa de recursos i que hi havia més necessitat, normalment, si era una família que tenia diversos fills, del fill major, les sabates, que era el que les estrenava, anaven passant a la resta dels germans. I al final, al tercer o al quart, ja li arribava el que quedava d'elles. Però que eren molt dures, i que normalment sempre de compra de nises, perquè per a jugar a futbol els xiquets fos sempre els que més es aguantaven.
0: En la nota que he fet, David diu que l'event combinarà patrimoni industrial, emoció i participació.
1: Sí, podem donar alguna sorpreseta. No vull que tampoc esbrinar molta cosa, però sí que és veritat que dins d'este patrimoni industrial, que se poden veure les màquines, hem dit que són visites diferents, perquè a part d'estar guiades, que és pràcticament contar la història de la fàbrica, també estan teatralitzades, per tant són un poc més immersives. Jo crec que ens ficarem tots un poc més en la pell d'aquests antics treballadors que estaven dins de la factoria. També, per exemple, jugarem un poc en els records de la gent. Per exemple, per a començar cada passe, també farem sonar la històrica sirena de la fàbrica.
0: Hombre.
1: Bueno, una de les històriques, sí, perquè sí, al llarg de més de 140 anys d'història, però al final cap, no és l'única que ha tingut la fàbrica, però sí que és la sirena que també, inclús durant els bombardejos a la Vall d'Uxó, durant la Guerra Civil, s'encarregava d'avisar a la població. I per tant també és com unir un poquet i ser patrimoni, i ser història, i ser llegat de la vall, que encara conservem a dia d'avui.
0: Pues més mal que almenys algú pensa en recuperar aquestes coses i en donar-les a conèixer. Durant algun temps semblava fins i tot que no, ni mai havia hagut fàbrica així, ni havien històries que contar. Jo m'alegre moltíssim de veres de veure que la cosa va canviant.
1: Sí, a poc a poc la gent va prenent un poc més consciència. També és una forma de diversificar un poc l'oferta turística de la Vall d'Uxó, perquè la Vall d'Uxó és una ciutat que té molts elements posats en valor, sí, és veritat, però que sí que és veritat que igual es centra tot un poc més en les coves, i la Vall també té moltíssim patrimoni per a descobrir, i quina millor forma que fer-lo, en este cas, a nivell de patrimoni industrial, pues, de vindre a conèixer l'antiga fàbrica Segarra, en este cas el Museu de la Fàbrica, i també conèixer la història que ha anat forjant la ciutat conforme la coneixem a dia d'avui, perquè el fill al cap la vall era, a principis de 1900, un municipi de poc més de 8.500 habitants, i en apenes 40 anys quasi triplicava la població. I sí, per tant tot això té una explicació, i de tot uns antecedents que s'han de contar perquè la gent conega la història del poble.
0: Pues esta nit del museu serà este proper divendres, a partir de les 7 arranqueu, no, David?
1: Arrencarem a partir de les 7.
0: Si algú
1: amb això de la sirena.
0: Si, exacte, si algú punxa després al podcast, un poc portat també per el títol, no?, d'esta nit dels museus, i ens escolta, pues a lo mejor s'han quedat també en lo de, ostres, la temporada d'estiu que està al caure en quant a calcer, hi haurà novetats, Bueno, Ferillo, no anem a fer patir. Si algú ve així també i ve de visita i tal, però ja ven la idea de descobrir novetats, quina més poden fer, David? Per on va la cosa, esta temporada?
1: Ja tenim, pràcticament, és més o menys seguir la línia que portem fins ara. Ara, des de pràcticament que han passat Pasqües, ja tenim tot el calcer d'estiu, ja tenim línia de sandàlies de dona, cunyes, planetes, tenim un poc de tot, de cabell el mateix, nàutics, mocassins... i pràcticament és seguir en la línia que portem i també que tot aquell que vulgui que sàpiga que no només som museu, que també tenim venda al públic, que tenim una tenda física i que a part de disfrutar de conèixer un poc més el nostre patrimoni, la nostra història i conèixer un poc més la fàbrica, també té l'oportunitat d'adquirir calcer de la marca Segarra fabricat així.
0: Jo, en el tema de les reserves, repetisc un poc el que he dit a l'inici. Bueno, la setmana passada havíem anunciat que les reserves eren places limitades, que n'hi havia que fer la reserva prèvia, que n'hi havia un formulari QR o que n'hi havia uns telèfons. Per mi que no quede, però tampoc sé si forçat que ho digues perquè sé jo que el que queda és molt poc.
1: Forçar, no podem forçar molt la màquina perquè pràcticament, llevat de l'últim torn, que és el de les 10, ja hem comentat abans que és l'últim torn que serà de 10 a 11 en el que queden algunes entrades disponibles perquè pràcticament en poques dies s'han esgotat i per tant tampoc podem fer molta cosa més, són places limitades, crec que cada torn serà d'unes 45-50 persones.
0: Hòstia, però sí que ha tingut tiró.
1: I també n'hi ha que privar la qualitat de l'esdeveniment perquè realment també si intentes oferir unes quantes places més també tens la possibilitat de que la gent no pugui disfrutar-ho com toca perquè al final també és un espai que sí, és gran, però també està limitat i també per a poder veure un poquet el que és el tema de l'espectacle, més que tot, sobretot la teatralització també ha de tindre unes condicions. Però, com he remarcat ja amb anterioritat, això sols és l'inici d'una nova etapa dins de... lo que és la difusió del patrimoni de Segarra.
0: Que
1: mig llarg plaça continuaran fent més activitats.
0: Ve per a quedar-se, David, això.
1: Sí, ve per a quedar-se.
0: No sé si en el mateix període de l'any o no, però que ve per a quedar-se em sembla que no tinc cap dubte.
1: Sí, ara és com el Tredicida, aprofitant que, avui, per exemple, avui és el Dia Internacional dels Museus, encara que a Segarra se van fent tota la setmana activitats i en este cas el divendres serà el dia en què es realitzaran també per tema logístic i per tema de comoditat per a que la gent es pugui apuntar, es realitzarà el divendres.
0: Encara teniu el trenet i saber?
1: No està en marxa, no. No el tenim en funcionament.
0: El deixem descansar.
1: El deixem descansar una miqueta.
0: Ha sigut també una de les coses cridaneres en els darrers temps.
1: Sí, i va funcionar molt bé perquè és el que parlàvem. També ajudava a diversificar un poquet i sa oferta turística del municipi de la Vall. Hi va una espècie de conveni en el que amb el tren es recollien de Sant Josep, una volta ja havien visitat les grutes, passaven per l'aqueducte, baixaven l'església de l'Àngel, visitaven les pintures de l'església, passaven a l'església de l'Assumpció, se pujava al campanar, i per tant era una forma un poquet de unir tot ixe turisme, tot ixe patrimoni, i que la gent també no sigui arribar a les coves, veure la cova i tornar-se'n cap a casa. Que la gent també consumís quasi en el poble, que gasti diners i que visite i conega.
0: I aguantar-nos una miqueta
1: més. I aguantar-nos un poc més.
0: Una curiositat, David. De quina zona d'Espanya, de quina regió d'Espanya és la que més turistes rebeu?
1: Normalment...
0: Allí vosaltres, parli vosaltres.
1: Sí, a nivell allí de museu, tenda, el que més... de les zones geogràfiques que més solen vindre són, sobretot, de Catalunya i de Madrid. És on més gent solem rebre. Penso que també molta gent, sobretot de Madrid, així tenen, a la zona de costa, tenen apartaments, tenen xalets i venen a veranejar i sempre aprofiten els viatges, per exemple, pues, si venen per a Pasqua a passar uns dies, ja adquirissen el calcer d'estiu i així quan venen a fer la temporadeta ja venen preparats, ja tenen el calcer per anar a passejar.
0: Pues, David Galindo, t'agraïm moltíssim que hagis compartit estos minuts de ràdio per parlar-nos d'esta activitat tan xula que serà el divendres i que ve per a quedar-se instants finals per a que digues el que te cride l'atenció, el que te demana el cos dir dirigint-te a aquesta gent que ja sap segur que anirà perquè la té la reserva feta i els que puguen esperar. Però, en definitiva, què poden esperar de aquesta nit del divendres?
1: Jo crec que serà una nit molt emocionant. Per què? Perquè, a part d'això, del que m'està comentant, de donar a conèixer un poquet la nostra història, en este cas del municipi de la Vall d'Uixó, i per extensió a la història de gran part dels pobles de la comarca. Jo, per exemple, soc d'Alfondeguilla i gran part de gent que ha treballat a la fàbrica també era del meu poble. Inclús en l'etapa final baixaven tres autobusos diaris amb gent del poble per a treballar a la fàbrica. Per això serà una nit un poquet més emotiva, perquè molta gent recordarà amb el so de la sirena, amb les visites teatralitzades, com era el funcionament de la fàbrica, i és com un poquet un nex entre aquestes generacions que ens han precedit i que gràcies a elles avui som el que som, i per tant és també una forma un poquet de recordar-los i de que gràcies a ells estem on estem. Entonces serà una nit bastante emotiva, i més sorpresetes que no puc comentar, perquè així la mantenim un poquet d'interès.
0: Claro, deixarien de ser sorpresa, òbviament, ja queda molt poquet, la gent tindrà guant, no patis.
1: Sí, la gent tindrà guant.
0: Pues David Lindo, moltíssimes gràcies per haver estat així i enhorabona per la iniciativa.
1: Gràcies a vosaltres per donar-nos esta altaveu per a poder difondre el patrimoni de la vall.
0: I que vaja molt bé el divendres, eh?
1: Esperem que sí.
0: Vinga, bon dia.
1: Bon dia.
2: Yo combino.
3: Ella combina.
2: Todos podemos combinar.
3: En Esteve Óptico tienes dos gafas completas al precio de una.
2: Por la compra de tus gafas con lentes antirreflejantes, llévate de regalo otra gafa de vista o de sol, graduadas.
3: Combínalas como tú quieras. Da igual el tipo de cristal que necesites, monofocal, progresivo, tienes dos gafas completas al precio de una.
2: Solo tienes que elegir la combinación que se adapta a ti.
3: ¿Y tú a qué esperas para combinar?
2: Esteve Óptico, calle Benigafuy, número 5, La Vall d'Uixó.
3: Nosotros te asesoramos. Verás qué bien.
4: Y ahora puedes pagar las gafas hasta en un año. Consulta condiciones en la óptica.

0: Seguim en este dilluns 18 de maig i ara a continuació anem a compartir els minuts de ràdio amb el regidor d'Urbanisme i d'Habitatge de l'Ajuntament de la Vall, Vicent Pitarch, que després farem una escapadeta al Font de Guilla a parlar amb el portaveu del PSPB, Pedro Robles.
1: Hoy por hoy, de la primavera.
2: Converteix la teva passió per la informàtica en la teva professió. Estudia un cicle formatiu a l'IES Benigaslo.

0: cines i plataformes digitals que mouran el futur en un grau superior. A més, podràs especialitzar-te en el nostre curs d'intel·ligència artificial i Big Data. La intel·ligència artificial ja està canviant el món i tu et quedaràs fora? Prepara't per a una professió amb alta demanda i moltes oportunitats. El món funciona amb tecnologia i tu pots crear-la a l'IES Benigasló. Sol·licita la teua plaça abans del 28 de maig en els cicles de grau mitjà i superior i abans del 2 de juny en els cursos d'especialització. Més informació en la web de l'IES Benigasló, apostant per l'educació pública.
1: Hoy por hoy, amb Vicent Arnau.
2: Amb el regidor d'Urbanisme, Vicent Vital, ja en este quadrat del mes de maig en el que estem entrant. Vicent Vital, molt bon dia.
3: Molt bon dia, Vicent.
2: Com tenim... ara farem un repasset, eh? Com tenim les obres de dins de... del poble, ara repassarem alguna que altra qüestió d'accessos. El que crec que està a punt de caramelo, no? Com diu l'expressió, seria la, lo de Balmes, no? Que van comentar fa mesos enrere, i això sembla que en breu estarà arreglat.
3: Bé, Vicent, sí, bueno, he fet un poc de somriure perquè sempre que vinc així, com fem aquest repàs a les obres i després ja no parlem de res més només que de les obres, doncs pues bueno, i perquè a vegades pues, la gent pregunta i perquè faig una reflexió abans de fer el repàs, però al final pense que per a transformar una ciutat hi ha que fer obres, no? Si tu estàs convençut
2: en... Jo no corre cap mètode, eh?
3: Si estàs convençut en un pla de mobilitat, si estàs convençut en una ciutat més sostenible, una ciutat més agradable, una ciutat més acollidora, una ciutat on puguem conviure tots d'una forma més adaptada als temps que vivim i atenent a les necessitats, com no podia ser d'altra forma, també sobretot d'accessibilitat i d'espais, no? D'espais públics i refugis climàtics, al final no queda altra que fer obres i fer inversió, i en aquest camí estem, no? En un treball intens i que encara que moltes voltes genera molèstia i ironia també, que s'ha dit que també és bona per enfrontar la vida d'una manera més amable, com he dit, al final hi ha que fer actuacions que evidentment en la via pública molesten a, no sols al veí que la té a l'hora davant, sinó molestes a la circulació, al dia a dia de la ciutat, però tot això se fa en un objectiu, com he dit, en una ciutat més amable. I perquè després, evidentment, per fer, quan fas obres, totes tenen un objectiu, no? I per fer educació i per fer educació pública com volem i de qualitat, hem de fer col·les, i hem de fer pla edificant, i hem de fer inversions en els col·les. Si volem fer espais oberts on poder conviure, no? Que els meus companys també traslladen sempre, no? Volem conviure, volem trobar-nos, volem intentar eliminar en la màxima possibilitat la soledat, no? I poder estar al carrer, a esta gent gran que també fa falta. Per aconseguir tot això, tenim que generar espais agradables a la via pública on poder fer totes aquestes coses. Si volem fer esport en condicions i en qualitat i volem fer que els nostres veïns puguen pues, practicar esport i estar en esa part de la sanitat en ser més saludable tot, pues, tenim que tindre condicions, espais esportius com pot ser el poliesportiu nou i tot lo de Vallpala, no? Que malgrat que alguns transcriure-se'n un poc la realitat, al final adquirir unes instal·lacions perquè siguin municipals, evidentment un cost, sense anar més enllà, però un lloc on se poden generar un espai esportiu on tanta gent, centenars de persones
2: de la ciutat, pràcticament,
3: en el centre de la ciutat, per a que la gent pugui practicar esport i anar més enllà, no? De tot el tema de la salut, de que moltíssima gent gran està fent esport en aquestes instal·lacions, per exemple. Entonces, totes aquestes actuacions per fer esport, per fer cultura al carrer, per fer atenció al carrer, per fer educació, tot això porta inversions i tot això porta obres, i un altre objectiu, tot el tema del cicle integral de l'aigua, per fer més estalvi de l'aigua, per fer tot més sostenible i tindrem més controlada la xarxa d'aigua, hi ha que fer inversions i hi ha que fer obres. Entonces, tot aquest cúmul de circumstàncies i que tot gira al voltant d'un eix que és la inversió i les obres. Per supost, porta molèsties, però per supost en un objectiu, com he dit, complir tot allò que t'he nomenat abans. Tota aquesta reflexió que no te sol fer i que sempre m'ho anem primer al gra, no? Sí. I parlem de...
2: Està molt ben feta i te diré per què.
3: Parlem de les obres. A mi m'agrada fer un poquet de reflexió, perquè al final mos encasillem, no? Vicent, les obres, ja, però és que Vicent perquè porta este departament, no? Sí, però hi ha una sèrie de recursos humans, funcionaris públics, tècnics, municipals, que estan tots... diguem, focalitzats en l'Agenda 2030, en tindre la ciutat més sostenible, més accessible, en crear aquests espais, aquests centres educatius, aquests centres esportius, centres culturals, centres socials, que estigui tot en les millors condicions per a que totes les actuacions que se vertebren al voltant d'aquestes inversions i d'aquestes obres se puguen portar a terme.
2: És una bona reflexió.
3: Eh? És un poc llançar esta bandereta, no?
2: Tu t'imagines que al regidor d'urbanisme és que te criticarien i dirien: és que no esteu fent res, és que no se fan obres, és que no s'està canviant res. Vull dir, jo penso que Issa sí que seria preocupant de dir: i per què volem urbanisme si és que no estan fent res, no n'hi ha res.
3: I t'avanço una altra, no? Perquè nosaltres ens quedem sempre en urbanisme perquè és el primer cognom, no, que tens, però sí, també és vivenda, que no mai he volgut rectificar a ningú, no?, quan diuen urbanisme, però al final jo sé tota la tasca que estem fent. Però per exemple, en vivenda ara estem en un procés de desenvolupar un pla estratègic de vivenda, perquè si tot el món pot parlar de vivenda, si pot vindre qualsevol persona, evidentment, i la necessita la vivenda, eh? Però per a parlar de vivenda, i primer ser conscients de les poques o cap competència, no, que pots tindre com a ajuntament en el tema de la vivenda, però no és una excusa. I també vull fer la reflexió de que ho vam intentar fent l'execució, l'obra de tres vivendes, per a tindre tres vivendes més en el parc municipal, que evidentment és un pas important, perquè era una inversió important, era una inversió al voltant de 500.000 euros, una inversió municipal de 250.000 euros per ahir, però després de dues licitacions, ja tenint conforme està el mercat o el sector de la construcció i que estem bé en tots, se va quedar deserta, vam tornar a intentar, se va tornar a quedar deserta i al final has de moure fitxa, no? Entonces, hi ha que fer una visió ampla, parar un poc, veure on estàs, i al final el que se va decidir del departament és: anem a fer un pla estratègic de vivenda, saber exactament dada per dada, encara que tenim moltes dades, però al final hi ha que donar una forma més professional encara si cap, des d'ajuda externa, que se dediquen exactament a traure aquestes conclusions, encara que en tinguem pròpies, però feia falta també. I s'espenta, vam fer una parada i estem ara desenvolupant un pla estratègic de vivenda, i a més estem col·laborant amb la Sareb, Casa 47, que ara que sabem que és l'empresa pública del govern d'Espanya que s'ha creat aquest patrimoni, i estem fent una gestió per adquirir sòl municipal, perquè siga sòl que a dia d'avui està en mans de la Sareb, en aquest cas, com he dit, en el procés en Casa 47, per a que siga municipal i tindre molts solars, no? Uns quants solars, a més importants, per a poder fer que passen a ser municipals, de gestió municipal, i a partir d'ahí intentar veure com puguem promoure algun tipus de licitació pública per topetar algun tipus d'inversió en algun tipus de conveni, acord per dret de superfície, no?, o per concessions en habitatge. I a més, no sols l'adquisició de vivenda nova o l'edificació de vivenda nova, sinó promoure el poder i esta vivenda buida que estiga dins del casc urbà, poder promoure i s'ha ficada comercialment al carrer, donant-li una atenció i un recolzament jurídic als propietaris, perquè Jo t'he dit, se poden fer moltes reflexions de vivenda, tinc moltes dades, un dia parlarem soles
2: de vivenda,
3: vindré sí. I te parlaré de vivenda, però volia fer aquesta foto primera, no? Perquè si no al final anem a les obres, parla-me d'esta obra, parla-me d'esta obra. Jo sí que volia fer aquesta reflexió, no? De que des d'urbanisme evidentment hi ha que fer una sèrie d'inversions i d'obres, per a que tot l'altre abanico que conforme te deia abans de generar aquests espais, aquestes instal·lacions, aquestes, tant educatives, esportives, com culturals, com el que sigui, però també la part de vivenda. Estem treballant molt, molt, molt en aquest tema i espero en breu, abans de que, bueno, el tercer, bueno, quart trimestre, tercer trimestre, quart trimestre, poder presentar aquest pla estratègic i les mesures que anem a prendre en este camí, no? En este fil. I això era un poc la reflexió abans de que ens fiquem en matèria.
2: No metais en tema de vivenda per al tercer trimestre, o més o menys?
3: Sí, per la nostra part sí, evidentment. Jo que estem treballant en este pla estratègic i poder prendre mesures, ja t'ho dic, dins de les competències limitades que pugues tindre, però sí que tens un poc de marge. Perquè també, evidentment, i jo no sóc de parlar de... M'agrada parlar més del meu treball que del que fan els demés, però, clar, quan no fan el treball els demés, entonces sí que m'agrada fer referència. En este cas, les competències en vivenda són autonòmiques, la Generalitat va llançar un plan, el Plan Viu, Plan Vive, que diuen ells, a mi m'agrada dir Plan Viu, que al fi i al cap és la nostra llengua, i així en la ciutat de la Vall d'Uixó, que és la que jo defenc i en la que treballo i en la que me partís la cara pels meus veïns, és totalment inexistent. Des del primer dia el van ficar en mans de l'EVA, de l'entitat valenciana d'habitatge, per col·laborar i intentar portar i aportar en el conveni sol edificable, que és el que teníem en aquest moment. Ni s'està ni se l'espera, i és més, la Generalitat té un solar en propietat així en la pròpia, en el propi municipi, que després de no sé quantes reunions que hem fet en la direcció de l'EVA, al final no han mogut cap tipus de fitxa, per tant...
2: Continua sent solar.
3: Sí, continua sent solar, que sí que és veritat que, per sort, no? Estem ocupant-lo en un poc de parc, que és allà en la Moleta,
2: sí.
3: Però que ja li van dir a la Generalitat que ens costava 10 dies eliminar els jocs que hi havia allí perquè poguessin construir vivenda, que era la necessitat més vital a dia d'avui, ja que érem nosaltres ubicats, però bueno, ni per activa ni per passiva, ni després de tantes reunions conforme hem tingut en l'EVA, veiem que és totalment un desert així en la ciutat. I sí que t'he dit, no m'agrada parlar del treball que fan els demés, cada un té que fer el seu, però claro, quan algú no treballa i afecta els veïns, evidentment tinc que reivindicar-ho.
2: Bueno, pues tant de bo, millor el tema de l'habitatge, de la vivenda, no anem a descobrir-lo ara, és una de les grans preocupacions per tot arreu, i tant de bo, no?, es pogués comunicar bones notícies en aquest, una volta arranque el tercer trimestre de l'any. Sobre el que comentàvem al principi, lo de Balmes, me dius si està allà...
3: Arrepleguem el fil d'on ens havíem quedat. Sí, el carrer Balmes, al final, com he dit, és crear un espai on hi ha un carrer... perdut entre cometes, perquè ja...
2: Acabava quasi com Camot, que és una cosa, sí, que diem en la Vall.
3: Molt bé, molt bé. A mi m'agrada parlar també en este llenguatge que ens entenen tots els nostres veïns. S'acabava ahí, no tenia cap tipus d'ús ni de res, bueno, pues era un tros de carrer perdut, no?, conforme diem. I en aquest objectiu, a més també un poc inclòs en el pla de mobilitat, no?, perquè tota la gent del Carbonaire, del Barri Carbonaire, que és molt nombrosa, pues, bueno, crees un fil un poc més peatonal i més agradable, conforme he dit. A més, crees un espai molt acollidor, perquè hi haurà arbres, hi haurà mobiliari urbà. A més, també s'instal·len jocs d'aigua, en un poquet també en este relat dels refugis climàtics i tot això del canvi climàtic, que al final hi ha que atendre perquè és una realitat. Hi haurà bancs, com he dit, de mobiliari urbà, arbres i estos jocs infantils, i a més peatonalitzes d'una forma més visible, sense cap tipus de desnivell, d'una forma més accessible, atenent també que ahir hi ha, en este cas, dos veïns que tenen vado, però també hi ha una porta del col·le per la que s'accedeixen molts xiquets, sí, diàriament. A més, també està el centre d'Alzheimer, que també té un accés per ahir, per este carrer, i per tant crees un espai, pues, accessible, un espai obert, un espai, pues, bueno, molt acollidor, i sobretot, pues, conforme t'he dit abans, no? Per desgràcia, en algun retras, perquè no anem a negar que hi ha retras, és que si al final també hem d'explicar a la gent que no és un tema de voluntat ni de deixades per la part nostra. El problema és que està tot un poc, i tot el món ho sap i és conscient, i nosaltres tenim totes les ferramentes i les gastem, però les empreses també tenen la seva problemàtica, no sols en recursos humans, també van passar un hivern més complex a nivell d'àvies i històries, però bueno, a final de mes anunciarem segurament esta, bueno, pues bueno, esta inauguració, per dir-ho d'alguna forma, d'aquest espai, i pues bueno, crearem més espais oberts, com hem dit, accessibles, acollidors, i a més ja t'he dit també un relat d'accessibilitat i de mobilitat tot el Marí Carbonera cap al centre de la ciutat.
2: Per això està la... I jo te pregunto per algo que no està massa lluny d'ahir, el tema de lo del, bueno, Carrer Convent, Guzmán, etcètera, que és amb veiem encara, no?, que hi ha alguna valla que desvia el tràfic i tot. Quin seria la
3: sí, continuem, no?, perquè conforme has dit, tot això d'ací val més la plaça del Cis, no?, com la anomenem.
2: Sí, la plaça del Cis, no?
3: I després ja entronca en Carrer Guzmán, i ahir el que s'ha fet és una obra, conforme hem explicat moltes voltes, no?, importantíssima, en quant, sobretot a nivell d'aigües, no?, a replegar, fer tot el canvi de col·lectors, tot el tema de desdoblament d'abastiment.
2: És que és la part que no se veu, els que són del tema del sector professional sí que ho teniu clar, però la resta de la gent veu el que està de l'asfalt a Pacamol, de la seva Pacamol.
3: Bueno, al final, baix, el que n'hi ha és un desdoblament de les línies d'abastiment, és a dir, l'àvia potable, quan obrim l'aixeta, antigament només n'hi havia una en un dels dos costats de les façanes. Què passava? Que quan tu qualsevol casa, no? En aquest cas perquè està al Convent, però ja se passa a Guzmán, qualsevol casa que se faça nova o tinga que fer les cobertes nova, havia de fer una zanja, creuar tot el carrer, i allò, pues, lo que fa és perjudicar sempre a l'asfalt, no?
2: Sí.
3: Entonces, a nivell d'abastiment, el que se fa és desdoblar i se porta una línia d'àvia per una façana i una línia d'àvia per una altra façana, llavors ja mai més tindràs que fer zanjes, en aquest cas, creuant, i després el que fas renovar els col·lectors d'aigües pluvials, perquè fem separativa d'àvies pluvials i d'àvies residuals, i el que se fa és les pluvials en invernal s'arrepleguen de la superfície i van a estar a estos col·lectors, i a les de residuals, evidentment, totes les comeses que se fan a cada casa. Això es permet, a més de millorar tot el tema d'abastiment d'aigua, pues, qualsevol tipus de pèrdua que puguem tindre, atenent també a la idiosincràsia d'este poble, de tots els barranquets que tenim, i que, pues, evidentment, quan se van fer algunes cases, en el seu dia algunes cases encara continuaven vertint els seus residuals al barranquet, i això el que fa és perjudicar, quan tenim pluges i demés, esta ulla que repleguem i que va al riu i que després tenim que sanejar, pues, ens complica un poc la vida. Entonces, el que estem fent és, pues, totes les inversions que fem se fan totes en este camí per millorar tota esta xarxa, no?, tant d'abastiment com de clavegram, que al final és necessari. I això són els objectius. Si me dius plaços, jo te dic, ara estan treballant en la part que des del Convent, diguem, des del cantó del Convent, més o menys, que és on se va quedar l'altra part d'execució. Bueno, també explicar que, evidentment, aquesta part que la gent està xafant ara en els cotxes i en els vehicles no està asfaltada, perquè la intenció és fer-ho tot d'una, no?, però per almenys ja hi ha pas i la gent pot circular. A partir d'ara, d'aquest cantó del Convent cap al Guzmán, ja s'han començat a fer els treballs d'urbanització, perquè allà els col·lectors sí que estan fets, hasta més o menys, perquè la gent l'entenga, a l'altura de la placeta Samara i al forn, un poc més avant d'on està l'església de Lourdes. Uh-huh. I ara arrencaran a fer els col·lectors des d'aquesta mateixa placeta hasta el carrer Calvari. Entonces, esta execució va estar al carrer Calvari. En esta fase, ara en els col·lectors, pues hasta més o menys mes de juliol o per ahí serà la fase de col·lectors, i després vindrà tot el que és la part d'urbanització, que també ja està adjudicada aquesta fase. Per tant, a nivell administratiu, que és la nostra tasca, està tot fet, tot adjudicat per licitacions públiques, i ara el que estem fent és exigint el control d'aquesta execució, no?, per part de les empreses, amb tots els controls que puguem tindre, ficar totes les mesures per a que s'executen en temps i forma.
2: Això en el que fa referència al casc urbà, jo m'agradaria preguntar-vos també Tinc entès que hi ha algun tipus de moviment a fer-se alguna actuació per la zona de la base de la mesquita. Estem parlant ja de polígons industrials.
3: Sí, bueno, en el tema de les inversions que s'estan fent en els últims anys en mitjançant els IBACE, que el meu company Jorge García vos haurà explicat alguna vegada, alguna volta.
2: Sí.
3: Bueno, sempre s'estan fent inversions de millores als polígons, a través també dels EGMs, que jo penso que ha sigut unes decisions i unes organitzacions que s'han fet, jo penso, molt encertades, perquè han donat forma jurídica i forma de ser capaços de millorar la inversió en els polígons. Llavors, no sols se fa inversió, evidentment, en el cas urbà, sinó també en els polígons. Portem uns quants anys farem prou d'inversió, els pàrquings, mesures, millores en voreres, alcorques, instal·lacions de rec, passos de peatons. Ara, fa esta setmana mateixa, hem recepcionat una obra que era ampliar les rotondes i fer-les pisables, no?, que se diu aixafables per part dels camions, perquè hi ha camions, com sabeu, en aquests polígons que treballen camions de gran tonellatge, que necessiten un poc més de radi de gir, i s'han fet pisables aquestes rotondes, que era una demanda dels EGMs, i ara l'última inversió que ja hem adjudicat és tot l'últim carrer, no?, del polígono de la mesquita, conforme entres a Mascara, que dones contra la bassa, contra la bassa que tenim allí de la mesquita. Ahir hi va un talús, i en el seu dia projectat, quan se va fer aquesta obra fa no sé quants anys, n'hi hava una zona d'aparcament que no existís, i ara el talús mor sobre el mateix vial, el que provoca que totes aquestes naus industrials que tenen la façana contra la bassa no tenien els camions i els mateixos vehicles dels treballadors, no tenien on aparcar, aparcaven en el mateix vial, el que provocava a vegades camions parats, creuats, bueno, creava a nivell de circulació de tràfic, pues unes

0: implicades. Se van obrir, el primer tràmit de contratació ha sigut el dilluns, jo penso que en aquestes pròximes setmanes s'adjudicarà definitivament, i bueno, més millores a la ciutat, als polígons, per a crear llocs de treball en condicions.
1: Pues este, en principi, és un poc les coses que volia comentar. Clar, preguntar-te altra que m'he dit, en quin moment o en quin estat està el segon pavelló poliesportiu, lo del parc aquàtic, que bueno, ja mos va dir així l'alcalde Santana Baño, que seria a principi de juliol, en premsa escrita també, si a l'altre dia i tal. No sé si vos que recordem alguna cosa, però en principi això jo ho dono per sí, comunicat.
0: Te faig un a nivell de polígon, evidentment, a nivell de poliesportiu, pues bueno, fem les visites que fem, visites d'obra i seguiment. Este mes de juny vindrà la coberta, no? Tota la part de l'estructura de la coberta, que serà el que la gent més vorà des del carrer a dia d'avui.
1: Sí, la més visible, molt
0: bé. Estem, pues això, a setmanes de que puga instal·lar-se, estan fent tots els, tota la part que hi ha que anar fent per baix, no? Estan fent per les grades, tot l'edifici de vestuaris i bueno, totes les instal·lacions necessàries. També s'han fet les escomes allà de clavegram al respecte. I bueno, pues ja te dic, d'ací poc o d'ací, ja te dic, jo crec que està previst pel mes de juny, no te puc dir el dia, però ja ve la coberta, no? Tota l'estructura metàl·lica que donarà i s'envolvent i serà més visible, no? Per part de la ciutadania quan passa per allí. I bueno, continuar el seu ritme i contents de poder aportar una instal·lació nova a la ciutat i poder donar-hi aquest servei. I sí que m'agradaria, perquè no sé quan me vas a dir que s'ha acabat això, però sí,
1: pues quasi, és la que aprofita.
0: La part més, una de les, bueno, de les coses més, jo pense, més importants, el que la tenim allà un poc parada, perquè per desgràcia, i torno a reivindicar que no m'agrada parlar des de més, però quan no se fa el treball, sí, des de l'any 2022 estem intentant desenvolupar el PAI pel caire C, i com t'he dit, jo penso que és una inversió, encara que vinga per una promoció privada, s'ha de fer una gestió pública, evidentment, com no pot ser d'altra forma. I després de reivindicar molt amb l'alcaldessa Front que se cremen els plaços, no? I que no pot ser que estiguem que una inversió estiga pendent, bueno, porta molts més anys, no? Però des del 2002 ja sí. Més hem dedicat, pues bueno, qualsevol empresa que vulgui fer una inversió a 4 anys vista és algo complex, no? Però bueno, malgrat això, pense que ja estem a les portes. El dia 5 va passar la comissió ambiental, estem pendents de rebre el document que així ens corrobore, no? Que ens diga el detall en cas de que pugui haver algun canvi per part de la promotora. I bueno, ja t'he dit, jo penso que és una de les millors notícies, no? Poder que estiguem a les portes ja de poder aprovar definitivament este desenvolupament industrial, que ja penso que sí que va per un bot de qualitat a la ciutat, perquè va generar moltes possibilitats en quant a inversió industrial, i que segurament van a ser llocs de treball, i que si van a ser llocs de treball segurament serà gent que vinga a fer el seu projecte de vida a la ciutat. Entonces, sols per recordar, quan vinga esta part ambiental, veurem l'alcance que té, que esperem que siga mínim i, o ningú, perquè jo penso que ja s'ha revisat prou i ja està bé, no? Jo penso que ja està bé. Evidentment l'administració ha de ser garantista, però ja està bé, perquè penso que s'han complit tots els requisits i que pugui haver, i sobretot ja no complir els requisits tècnics, que evidentment s'ha de complir, sobre falta ja que l'administració no els exigirà, però sí els plaços. Penso que els plaços són eterns i d'ací hem de mostrar el nostre no malestar, però sí que demanem celeritat i diligència, no?, en els tràmits, perquè és algo importantíssim. I ara passarà a la fase d'urbanisme autonòmic també, i esperem que en aquesta fase siga més breu.
1: És que un tema interessant, el Belcaire, el C, que n'hi ha, pues, el que tu has dit, n'hi ha esperances depositades, tot i que n'hi ha d'una iniciativa privada, etc., és algo a desenvolupar, i efectivament alguns tràmits tindrem que ser una miqueta més àgils en general, però de moment és el que hi ha, suposa que els tempos és conforme tu ens ho has contat, tot el que està passant ara i el que hi ha que esperar, no?
0: Sí, ja t'he dit, la comissió ambiental ja ha sigut 5 de maig i ara estem esperant el document. Sabem que ha sigut favorable, però estem esperant el document per veure si hi ha alguna disposició, no? Que ja entenem que si ha sigut favorable no tindrà que ser...
1: És el que volia preguntar-te, de moment, si ja vos consta que és favorable, això pues, ja dona molta tranquil·litat, no? Sí.

0: Sí, per això et dona tranquil·litat, però bueno, tindrà que tindre algo de recorregut segur, però sobretot és que després també ha de passar a la part urbanística, autonòmica també. Però bueno, jo sóc el que me queixe, no? Me queixe o reivindique o com vulguis dir-ho. Dins de la mateixa conselleria n'hi ha unes quantes de les que pengen unes quantes direccions generals.
1: Sí.
0: Bueno, pues el document ja n'està passant d'una direcció general a l'altra dins de la mateixa conselleria, quan pensem que el que n'hi ha que fer és, bueno, no sé, intentar acurtar els passos dins, evidentment, de sempre ser garantista. Jo cap, en cap moment, i menys jo, seria l'indicat per dir que, clar, que no fora així, però pensé que hi ha hagut oportunitat i, bueno, van tindre reunions l'alcaldessa amb el conseller per fer veure el nostre malestar, evidentment acompanyat de la iniciativa privada, però per fer veure un poc el malestar en aquest sentit, intentar, bueno, fer veure, no?, que són massa anys per intentar concloure un procediment administratiu que estava dins de la mateixa administració pública, dins de la mateixa conselleria. Entonces, bueno, pues això. Espero que ja estiguem al final, perquè pense que és la inversió més forta, potent i, bueno, que més, ja te dic, encara que no siga pública, però sí que veritat que som sabedors, no? Tenim la certesa de que podrem projectar una ciutat nova, no?
1: Pues Vicent Petar, regidor de Urbanisme i de Vivenda. Gràcies per la visita, per les informacions i també per les reflexions. Que vaig a veure.
0: Gràcies, Vicent.
2: Hoy por hoy, amb Vicent Arnau. ¿Se quejan que subes mucho el volumen de la tele? ¿Escuchas pero no entiendes? ¿Le pides a las personas que repitan lo que han dicho? ¿Te parece que las personas de alrededor no hablan con claridad? Si padeces alguno de estos síntomas, puede ser que tengas pérdida auditiva. En Esteve Óptico te realizamos un estudio para evaluar el estado de tu audición y en caso de necesidad te podrás probar unos audífonos con la última tecnología gratis y sin compromiso. Te esperamos en Esteve Óptico, en la calle Benigafuy, número 5, de la Vall d'Uixó. Pide tu cita previa en el 964-6901-36 y revisa tu audición.

0: Hoy por hoy, de la primavera.
1: Y saludem ara al portaveu del PSPB en l'Ajuntament, la Fondequilla, Pedro Robles. Pedro, bon dia, què tal?
2: Hola, bon dia, pues bé.
1: Anem a compartir uns minuts de ràdio, bueno, per fer una miqueta de... per tirar enrere un poc. I crec que la primera volta que vas estar en moment per ací, Pedro, si no m'enganya el tall que tinc per ací, era sobre el 20 de març o aproximadament, el mes de març.
2: Sí, és possible que farà prisa, sí. Sí.
1: Ahí parlàvem, bueno, vam tractar varios punts per, i d'entre ells un referit a les festes del 15 d'agost del Fondeguilla. Del Club Castro i tal, recorda que després de Pedro també vam tindre per ací al secretari, crec que era, o sí, el secretari.
2: Secretari o vicepresident?
1: O vicepresident, sí. I per aquest tema se va quedar ahí. Però el tema de la comissió de festes del 15 d'agost, a raó del que ens va contar ací Pedro, pues jo ara tinc per ací un... no sé si és un comunicat, un escrit, una nota, ho dic perquè a mi me l'ha fet arribar Pedro ara, no el tenia. Què és exactament això, Pedro, en data 29 d'abril, fica la firma.
2: Sí, és un comunicat que...
1: Un bueno, comunicat oficial de la Comissió de Festes, diu el títol.
2: Sí, bueno, això d'oficial, el paper és molt sofrit. I l'únic que fica en aquest escrit... que són tot, bueno, tot, quasi tot són mentires o afirmacions o conformes se vulgui dir que no s'arrimen a la realitat.
1: Bueno, pues en el dia d'avui sobre este comunicat oficial de la Comissió de Festes, Pedro Robles ha estat així perquè vol comunicar, no?, diverses coses, vol interpretar això. Jo torno a dir perquè sé ja el que vindrà un poc després, que les portes estan obertes, que la comissió oficial també pot, si vol, enviar este comunicat, vindre matisar, però a partir d'ahí, que les portes estan obertes, si voleu, per tancar un dia este cercle, pues no n'hi ha més remei, no, diguem, o més oportunitat que podeu estar tots junts. Per mi no tinc cap problema. El tema és no entrar en ese primer un, després un altre, i que ho farem etern. Per tant, jo, Pedro, gràcies per estar així en este comunicat, perquè tu has dit que tens unes coses que esperar-te. Arreglo este comunicat, ara tractem de desmenuçar-lo, i en primer lloc, la data fica 29 d'abril, correcte. El que veig així és que, i diu el comunicat davant les declaracions realitzades recentment per Pedro Robles, que és el que ens acompanya així, en primer lloc la comissió aclarís que està legalment constituïda i inscrita en el registre d'associacions de la Generalitat Valenciana. Era una de les preguntes que tu te feies, Pedro.
2: Sí, i això era una, bueno, una de les que teníem dubte o seguim encara tenint el dubte, perquè a hores d'ara encara no hem presentat ninguna documentació de les que se les ha requerit. Antes de continuar, volia fer una miqueta una aclaració.
1: Sí,
2: una aclaració, perquè han hagut algunes veus per ahir que han dit que jo és que estic en contra de les festes del Fondeguilla. No, això no és veritat. Ni ha estat mai en la vida en contra de les festes, de ninguna festa, ni estic, i pense que no estaré mai en contra. Estic en contra de la gestió i de la no transparència que esta comissió de festes està portant a terme. I se està demanant, com has dit tu antes, una informació,
1: sí,
2: que no la passen. Si no la passen serà per algo.
1: Val, jo dic que en el primer punt així, la comissió de festes diu que està, bueno, pues, legalment constituïda en el registre de la Generalitat, tal. El tema, el document al qual tu el vas demanar en l'Ajuntament.
2: No, este document l'han penjat ells en les redes.
1: No, dic si tu i sa informació, si l'havies demanat en l'Ajuntament com a regidor, el tindre-la.
2: Se li va demanar a l'Ajuntament, però l'Ajuntament en el seu moment va contestar dient que la comissió de festes era una comissió independent, uh-huh, i no tenia res de què veure en l'Ajuntament, cosa que no és veritat.
1: Pues en el comunicat diu que està legalment constituïda i inscrita en el registre d'associacions de la Generalitat Valenciana. Punt número 2, bueno, no sé si exactament el 2, però per seguir un ordre, diu que en relació amb l'afirmació que vas fer, que l'empresa contractada per als esdeveniments musicals encareix els serveis perquè no té orquestres pròpies, el comunicat vol aclarir i aclarir que és una empresa professional amb 15 anys de trajectòria. Clar, que jo no sé qui és l'empresa esta i tampoc sé què té que dir al respecte. No sé si podem conèixer o recordar un poc el que tu dius al respecte.
2: A veure, jo l'empresa no té... Jo sé qui és l'empresa, no te diré el nom, perquè resulta que a raïs de les declaracions de l'altre dia, de les últimes que van fer, pues, me va tocar el senyor este dient-me que se ficaria en contacte amb mi el seu abogat. Perfecte, que se fiqui en contacte amb mi el teu abogat. No. Claro, no.
1: Bueno,
2: i això ho seguim mantenint. Mos costa al poble més diners dels normals que mos costaria si se fera una bona gestió. Això el podia, em faria falta. Perquè, per exemple, una de les orquestres que va vindre l'any passat és una orquestra que es diu La Pato, una orquestra bona, i aquesta orquestra la porta una companyia d'espectacles de València, i si tu li la contrates a d'ell, ell te va cobrar un tant més perquè és d'ell, i el que li fica les dies d'actuacions és aquesta empresa, no és l'altra.
1: Però saps que l'empresa té 15 o més anys de trajectòria?
2: En espectacles crec que no, però que això és indiferent. Els anys que tinga de trajectòria aquesta empresa que contraten la comissió de festes. Jo això ho fico en dubte.
1: N'hi ha un altre punt que diu que també s'insinua que aquesta comissió no vol facilitar informació econòmica, i el comunicat diu que hem d'aclarir que la comissió complís estrictament amb la normativa vigent en matèria d'associació, portant la comptabilitat corresponent, tal. I també diu que cal recordar que abans l'actual comissió, que abans de l'actual comissió es publicaven llistats amb noms i cognoms de persones que realitzaven aportacions econòmiques. I clar, diu que després de rebre una denúncia relacionada a la protecció de dades personals, van decidir actuar amb prudència, Pedro.
2: Sí, però això no té res de veure en el que s'està demanant. Jo soc president del Club de Caçadors del Font de Guilla, ja fa molt d'anys. Uh-huh. Nosaltres tenim un llibre de compte com una associació registrada i tot, dona d'alta en conselleria i en tot. Tenim, igual que tots, tenen un llibre d'actes, un llibre de comptes i uns estatuts. Lo qual, tu has de presentar uns gastos a socios. Socios. Socios poden estar inscrits ahí en el llibre de socios, o socios pot ser tota la gent que paga en el poble, que paga en un rebut. Això es tenen el dret per l'article 10 de la llei 14/2008 del 18 de novembre de la Generalitat Valenciana. I si no saben la llei, pues que se la estudien una miqueta. I hi ha diverses lleis que te amparen perquè tu, si demanes els comptes com a persona que pagues, i dient-ho d'esta manera, eres socio, tenen el dret de donar-te-la. Si no te la donen, és perquè la transparència és zero, és una comissió oscura, i diria un altre nom, però de moment me'l guarde.
1: El comunicat diu que volen ser clars, que rebutgen rotundament qualsevol insinuació de mala gestió econòmica, i parlen d'unes xifres. Diu, prenen com a referència els 3 anys que estan en el càrrec, és membre de la comissió, diu que aproximadament entre 25 a 27 mil euros s'obtenen de quotes voluntàries de la població. 2, que l'Ajuntament del Font de Guilla aporta i col·labora aproximadament entre 16 i 18 mil euros. I punt número 3, que les despeses totals de les festes suposen un cost aproximat d'entre 55.000 a 60.000 euros, Pedro.
2: Bueno, jo en aquestes xifres és que és el que estem parlant. Si tu no me presentes un balanç d'entrades i d'eixides, jo no me puc fiar d'aixos comptes. L'únic que sí que me puc fiar, perquè el tinc els datos, és l'aportació de l'Ajuntament. Això sí que està clara. Està clara perquè està en el pressupost municipal i se li vaig demanar temps darrere, l'han desglossat les festes, les aportacions de les festes. Cosa que el senyor alcalde diu que la comissió de festes és independent, però no sé fins a quin punt és independent quan l'Ajuntament paga els servicis del metge, paga els servicis del veterinari, paga la instal·lació de la megafonia de tot el poble, li paga uns 6.000 i pico d'euros a l'empresa esta d'espectacles. Entonces ja no sé quina independència té aquesta comissió de festes.
1: Que d'aquestes xifres, la de l'Ajuntament, dius que si te consta perquè obres puc veure en les partides o...
2: Sí, sí, perquè se li ha sol·licitat el desglosse de, perquè això, la partida era en totes les festes de la població, sí, en el total. Però, clar, el que interessa és saber el que aporta a aquesta festa, i entonces això està escrit. Jo que en aquest punt l'única realitat que n'hi ha i veritat és ja. L'altre, el paper és sofrit, jo puc ficar la quantitat que
1: em dona. D'alguna manera, que tu estàs dient pot ser o no, però que no tinguis documents davant.
2: Claro,
1: no,
2: si tu no ho justifiques o si tu no presentes uns comptes...
1: Val. I que la de l'Ajuntament sí que l'has
2: dit, sí,
1: perquè té les partides.
2: Això sí.
1: També diu el comunicat, Pedro, diu estes seran les quartes festes d'agost organitzades per esta comissió. Durant aquests anys hem treballat de manera totalment voluntària, dedicant temps, esforç, etc. I que, bueno, que han portat orquestes amb dècades de trajectòria i que també han escoltat crítiques constructives i han intentat millorar cada any. Sabem que no tot el món estarà sempre d'acord, però un poc ahí tanca el comunicat dient que la comissió de festes dona per tancats i aclarits tots els comentaris i qüestions que s'han generat recentment, sense voluntat d'entrar en polèmiques ni confrontacions necessàries amb ningú. Que no sé jo, després d'avui, Pedro, com queda la cosa. A tu s'ha dirigit algú en estos dies?
2: No. Ningú. A mi no m'ha dirigit ningú. I lo que fica ahí, que està sanjat, pues no, perquè si no, no estaria jo així ara. Saps o no?
1: Este comunicat on ha eixit?
2: Este comunicat està en les reds, en totes les reds socials que hi ha per ahir, i en un grup de WhatsApp, que és informació de festes, que són 208 membres, però en el qual només poden ficar comunicats o algo és administrador, si són dos, si són tres o si són quatre. És de més, jo que això pues, tampoc és de rebut, és una miqueta dictatorial crear un grup aginat. Tu tens que tindre un grup obert d'informació, no de pa presentar aquests escrits.
1: El resum de comunicat, Pedro, seria que de tot el que diuen així, tu quan ho veges o quan veges la documentació podràs dir sí o sí no, i que de moment de tot el que n'hi ha l'únic que te consta, perquè o ho has vist o tens la documentació, és de l'aportació de l'Ajuntament?
2: Sí, l'únic. L'únic és que jo puc dir que és cert és l'aportació de l'Ajuntament. De l'altre, mentre no presenten el llibre de comptes i el que ha dit antes, bueno, el que diu l'escrit, que anaven noms, no? Si no fa falta ficar ningú nom de ninguna persona, si paga o no paga. Jo no pots, no? Tu fiques, fas una relació, en el llibre està entrada d'això, entrada de tal, gastos, tant, entraes i eixides. Ja està, i així és fàcil. Si no ho presentes era per algo.
1: Mm-hmm. Pues jo l'única cosa que puc dir i en aquest aspecte, pues també esperen que tu ho entengues, Pedro, que claro, jo no estic per investigar ni a uns ni a altres, ni puc fiscalitzar. Simplement puc obrir vos els micròfonos, que expresseu les vostres opinions, i de la mateixa manera que Pedro ha estat així, pot vindre qui vulgui de la comissió d'orquestra. Clar, mentre no me fiques cap nom, pues jo ni puc entrar tampoc ahí, però el mateix, vull dir, el que se senta al·ludit o tinga algo que no li sembla bé les declaracions de Pedro i diga no, i a més que puc aportar la documentació que pugui mostrar-ho, pues massa caldria. Les portes d'esta casa han estat obertes sempre. El que vull que entengueu un poc és que no puc estar jo per veure si això sí, si allò no, tampoc tinc la documentació, no la sé, i jo vos abric els micròfonos per creure-vos a totes les parts, clar, i que sigueu vosaltres. És que el que sí que m'agradaria, i com tu has dit, lo de les festes, pues clar que no tinc dubtes de que tu no estàs en contra de les festes i que t'agradi i que participes tu i tots. Això és un poc, no?, el que seria desitjable també, que quan arribaran les festes, por almenys arribarà la concòrdia que pugui haver per disfrutar-les de veres. Suposo que això també és el teu desig, Pedro.
2: Sí, és el meu desig. El que passa que des que ve este problema, pues, n'hi ha un ambient problemes, n'hi ha molts problemes que no volen veure-ho i no volen assumir-ho. Vale, pues serà el vostre problema.
1: Ja, el comunicat el desconeixia, també no tinc ningú problema en dir-lo, perquè vaig a ser sincer, jo tampoc arribi a poder veure tot el que n'hi ha per les xarxes de tot arreu, clar, ni sobre totes les coses. Per tant, agraeix que l'hagis dut, però que de la mateixa manera que el tinc ara, si la comissió de festes haverà volgut vindre així a defensar-lo o a explicar-lo, tindrà les portes obertes sempre, d'això que no tinga cap dubte, com este Pedro, que t'agraeix que hagis vingut totes aquestes voltes a donar la teua versió, la teua opinió, i repetis un poc el resum que has dit, que el paper és sofrit i que les datos, clar, el que t'has comprovat, el que tu, además, suposa que en les teves funcions com a regidor, una informació, i qui se l'has vist. I per tant has dit, sí, se l'ha vist jo en els meus ulls, diguem, que vols veure en els teus ulls, la resta seria.
2: Claro. Ja no particular jo, sinó molta gent de la que sí. Paga.
1: No només les xifres, sinó la inscripció en la... Bueno, me vaig al primer punt. En el registre d'associacions, de la Generalitat, etc.
2: En aquest tema te vaig a fer una recalcació, sí? Per el que t'he comentat antes.
1: Endavant.
2: Que jo estic de president del Club de Caçadors d'Alfondeguilla i ja estem, crec que són 10 o 12 anys, pues quan vam entrar... hi havia un IF,
1: sí.
2: Hi havia uns estatuts i n'hi havia, pues, sí, algunes coretes. Però la sorpresa nostra va ser quan vam anar a demanar una subvenció, papa va dir, no, és que això no està, així no està donat d'alta, ni se sap qui és el president oficialment, no està presentat. I un IF sí que n'hi havia un, però quan tocava anar a presentar, diguem, el president, el secretari, donar-lo d'alta, això no estava donat d'alta. Entonces me va tocar a mi anar a donar-ho tot d'alta. Exactament, segurament estarà passant el mateix, pense jo. Pense. I després volia fer una altra aclaració que n'hi ha ahí en l'escrit, que diu que jo he estat enviant durant un any escrits a certes persones...
1: Això no ho he vist jo, està sí, en el comunicat.
2: Al principi està, sí.
1: Ah, sí, reiterat de cartes.
2: Sí, això és totalment mentira. Ha fet dos escrits, i no són escrits, són dos requeriments. Que si tingueren una miqueta de decència, hagueren dit el requeriment per què era. Ja que ha ficat l'altre, fica que és per això. I no és enviat, és donat en mà, al senyor regidor,
1: sí,
2: que és el president, al senyor alcalde, en el pleno de l'Ajuntament, quan se va acabar en el ple de l'Ajuntament, això és per tu i això és per tu. I el comerç que diuen que jo han estat enviant, diu, és que un comerç, no, jo vaig anar el mateix dia a aquest comerç i no estava el propietari, estava la dona. Diu, què volies? Dic, és que volia donar-li això al teu home. Diu, és que no està. Diu, si vols, ho dono jo. Diu, pues ja dona-li tu, en mà. I anteriorment, en la primera, que han sigut dos vegades, això que diu un any enviant, no, mentira, això és mentira. La primera vegada, els dos components també de la comissió de festes que viuen en la mateixa finca, vaig tocar el timbre i no va contestar ningú. No estaria, supon que no estarien en casa. I en això que hi ha una veïna, diu, faig el favor, no tanque que vaig a deixar això al bussó. Això és el que diu ahir, que jo he estat enviant un any. No, això no és veritat, això és mentira.
1: Pues gràcies, Pedro, i tant de bo, no? S'arriba, com també demana el comunicat al final, en tancar tota aquesta sèrie de polèmiques o confrontacions.
2: Però si és fàcil, les coses són fàcils, escolta.
1: Que tinguem unes bones festes, que no acabi allò com el Vall de Torrent.
2: Que esperem que no. Que
1: s'ha vingut, que tinguem unes festes en pau. Gràcies, Pedro, per la visita. Bon dia.
2: Pues a vosaltres. Vinga, bon dia.
0: Hoy por hoy, de la primavera.
3: El silenci no habita en llocs corrents. S'amaga en racons extraordinaris. Descobrís noves sensacions en el cor de la terra. Coves de Sant Josep, on habita el silenci.

0: Deixant minuts passen de les 2 de la vesprada en este començament de setmana, dilluns 18 de maig del 2026, un dia en el que en el municipi de Xilxes s'ha fet entrega dels guardons de la distinció de banderes blaves de la província de Castelló, en un acte on també ha estat el conseller Vicent Martínez Mus.
1: Són 174 ensenyes les que avui se van a repartir de pràcticament tots els municipis de la Comunitat Valenciana, en 7 banderes noves, en banderes recuperades per el treball de magnífica professionalitat d'aquelles que han fet l'esforç per recuperar aquesta bandera, de 20 ports també deportius en la nostra comunitat. La Comunitat Valenciana replega el 22% de les banderes blaves que reparteixen a Espanya. Som líders, som referents i volem seguir sent-ho. Això ja saben que no sols és una ensenya de qualitat de les nostres platges, és també una ensenya mediambiental, de valors ambientals, de preservació dels nostres valors. Això és fonamental, i aquesta tasca que fa cada un dels ajuntaments, dels esports deportius i de les entitats que opten a aquestes banderes, que ens fa sentir orgullosos als valencians. I aquest reconeixement, avui, pues, s'endú cada un tros del treball fet, del premi per el treball fet. Vull agrair també a ADH la intensa col·laboració que hem tingut durant tot aquest temps per a plegar el dia d'avui, i aquesta receptivitat a totes les millores que cada ajuntament fa per aconseguir cada any la bandera, o en els senders blaus. No vull oblidar-me tampoc de les platges d'interior, que també tenim molt boniques i premiades també o reconegudes en eixa bandera blava. Tenim una magnífica comunitat i l'hem de saber explicar i contar.
0: I també este dilluns, 18 de maig, és una nova jornada de la vaga indefinida dels docents. Una situació a la que s'arriba, avui parlàvem amb Francisco Domínguez, membre de la plataforma de docents de la Vall, cansats però amb molta il·lusió pel suport que estan rebent.
2: Lluitant, estem cansats, estem nerviosos ja, perquè són molts dies i el cansament s'acumula, però també tenim molta il·lusió, una gran responsabilitat i sobretot les ganes que ens dona també saber que estem lluitant per una causa justa, i és el defensar l'educació pública de qualitat i en valencià, que és la que és capaç de cosir la societat i que és la que no ha deixat a ningú enrere.
0: Demà en la Banya convocada una marxa unitària per l'educació pública que eixirà a partir de les 9 del matí del CEIP La Moleta per arribar a la plaça del Mercat sobre les 11:45.
2: Important, perquè anem a comptar amb el recolzament de tota la comunitat educativa de la Vall, totes les AFES, les associacions de famílies d'alumnes, mestres, professors, professores, famílies. Jo també vull fer una crida a tota la societat ballera en general, a que ens recolze, totes les associacions de qualsevol tipus, culturals, esportives, festives, etc. Perquè això és una tasca, una qüestió que afecta a tots i a totes. L'educació pública ens toca a tots, tots tenim fills o tenim nets, o si no tenim fills anem a tindre, i tots han d'estar ahí ben atesos com toca. En l'educació pública és el que hem comentat de diverses ocasions. A veure, ahir no te pregunten ni d'on vens, quin és el teu origen, ni els teus cognoms, ni si tens diners o no al compte bancari. A veure, qualsevol persona que ve a la Vall, des del minut 1, si té edat escolar, té dret a estar escolaritzat i se l'ha d'atendre com toca, i l'administració ha de tindre una sèrie d'obligacions, que és pues, dotar de recursos necessaris als centres educatius públics per a que se pugui fer aquesta tasca de la manera adient i com cal.
0: I de cara, además, Domínguez tornava a demanar aquesta participació de la ciutadania.
2: Demanaria i m'agradaria que fos un acte multitudinari. Jo sé que és entre setmana, que potser molta gent està treballant, però la gent que puga, per favor, si són iaios, iaies, gent que està jubilada, gent que per qüestions laborals pot vindre, familiars, alumnes, que cal dir també que des d'ahir se va convocar també una vaga indefinida d'estudiants. I a partir de tercer d'ESO, tots els alumnes poden adherir-se a aquesta vaga, de forma indefinida. I després també va haver, s'ha decretat una parada acadèmica en els graus de magisteri de la Universitat Jaume I de Castelló. sigui, que això se va extenent.
0: I també avui la portaveu d'Educació del Grup Parlamentari Popular en les Corts, Beatriz Gascó, diu que els recursos per a la inclusió educativa són els més alts de la història.
3: La inclusión educativa no puede quedarse solo en declaraciones de intenciones como hizo el Botanic. Necesita recursos reales, necesita más profesionales y necesita apoyo en las aulas para aliviar la presión que viven muchos docentes cada día. Por eso el actual conseller está impulsando la mayor inversión de la historia en inclusión. 118 aulas específicas, más de 700 docentes especializados y nuevas unidades de detección precoz de salud mental. Y conviene recordar que el decreto de inclusión que aprobaron PSPB y Compromís se aprobó sin dotación presupuestaria adicional. Frente a ese modelo, hoy sí hay una apuesta real con una inversión de más de 48 millones de euros. Una inversión que era necesaria para que la inclusión no dependiera únicamente del esfuerzo de los profesores.
0: I l'Ajuntament de la Vall inicia la campanya municipal de neteja i desbrossament de camins rurals. Marc Seguer.
4: Des de la Regidoria d'Agricultura estem ara mateix en una campanya especial de desbrossament de marges de camins i carreteres per a millorar la visibilitat, ja que disposem ara mateix de dos tractors de la Diputació que van desbrossant estos marges de camins i carreteres, cosa que agilitza molt més el procés, i amb la col·laboració dels nostres treballadors municipals estarem durant estos dies, aproximadament durant una setmana o un parell de setmanes més, netejant estes vores de marges de camins i carreteres, així com altres llocs dins de la nostra localitat, com solars municipals que requereixen d'aquest desbrossament també. I recordar, com sempre, que la Regidoria d'Agricultura està a la disposició de qualsevol que necessite també mirar la visibilitat dels seus camins per a netejar-los i desbrossar-los, i només s'han de dirigir a la nostra regidoria per a que entre dins de la llista de camins que fem al llarg de l'any.
0: I avui ens ha visitat el regidor d'Urbanisme i d'Habitatge de l'Ajuntament de la Vall, Vicent Pitars, parlava de l'estratègia en vivenda.
5: Ho vam intentar fent l'execució, l'obra de tres vivendes, per a tindre tres vivendes més en el parc municipal. Després de dues licitacions, ja tenint conforme està el mercat o el sector de la construcció i que estem bé en tots, se va quedar deserta, vam tornar a intentar, se va tornar a quedar deserta i al final has de moure fitxa, no? Entonces, hi ha que fer una visió ampla, parar un poc, veure on estàs, i al final que se va decidir el departament és anem a fer un pla estratègic de vivenda. I a més estem col·laborant amb la Sareb, Casa 47, que ara que sabem que és l'empresa pública del govern d'Espanya que s'ha quedat este patrimoni, i estem fent una gestió per adquirir sol, per a que siga municipal i tindre uns quants solars, a més importants, per a poder fer que passen a ser municipals, de gestió municipal, i a partir d'ahí intentar veure com puguem promoure algun tipus de licitació pública per topetar algun tipus d'inversió en algun tipus de conveni, acord per dret de superfície, no?, o per concessions en habitatge, i a més no sols l'adquisició de vivenda nova o l'edificació de vivenda nova, sinó promoure el poder i esta vivenda buida que estiga dins del casc urbà, poder promoure i sa ficada comercialment al carrer.
0: Amb ell parlarem també de les obres en el carrer Guzmán.
5: A partir d'ara, d'eixe cantó del convent cap al Guzmán, ja s'han començat a fer els treballs d'urbanització, perquè allà els col·lectors sí que estan fets, hasta més o menys, perquè la gent l'entenga, a l'altura de la placeta Sa Mare i al forn, un poc més avant de on està l'església de Lourdes. Uh-huh. I ara arrencaran a fer els col·lectors des d'eixa mateixa placeta hasta el carrer Calvari. Entonces esta execució va estar al carrer Calvari. En esta fase, ara en els col·lectors, pues hasta més o menys mes de juliol o per ahí serà la fase de col·lectors, i després vindrà tot el que és la part d'urbanització, que també ja està adjudicada aquesta fase. Per tant, a nivell administratiu, que és la nostra tasca, està tot fet, tot adjudicat, licitat, adjudicat per licitacions públiques, i ara el que estem fent és exigint el control d'aquesta execució, no?, per part de les empreses, amb tots els controls que puguem tindre, ficar totes les mesures per a que s'executen en temps i forma.
6: En Caixa Labai Moncofar ampliamos horario para estar más cerca de ti.
7: De lunes a viernes, de 8 y cuarto a 2, todo el año. Más horario, más servicio, más...
8: Y en Caixa Labai Chilches también ampliamos horario. Ahora abrimos todo el año, de lunes a viernes, de 12 a 2. Y recuerda que en verano te atendemos desde las 8 y cuarto. Ahora sí, más horario, más servicio, más Caixa Labai.
9: Hora 14, La Plana Baixa. Vicent Arnau.
0: La Diputació de Castelló en el tira la trajectòria professional de la tenista ballera Sara Sorribes Tormo amb el mèrit esportiu en el Dia de la Província 2026. La institució provincial la reconeixerà després d'aquesta consecució de la medalla de bronze olímpica en dobles femení per la seva brillant trajectòria esportiva i també per haver portat el nom de la província a les millors pistes del panorama mundial. I ja saben que este divendres tindrem la nit dels museus i la iniciativa de l'empresa Calzado Segarra, que transformarà el patrimoni industrial en una experiència teatral immersiva. Ens ho contava David Galindo.
10: Ja sols és l'inici de com una espècie de nova etapa en la tenda museu de la fàbrica Segarra, en el que a partir d'ara, també, ara de moment, a mitjà plaç, es plantejarà una sèrie d'activitats més dinàmiques i més immersives de cara a fomentar aquest patrimoni industrial i aquesta cultura que ha marcat la fàbrica de calcer de Segarra. Això va dirigir realment a tots els públics, sobretot un poc més, igual a la gent jove, perquè ja pràcticament és la primera generació que no està en contacte directe amb la pròpia història a nivell físic de l'antiga fàbrica Segarra.
0: El nostre de Guàrdia Nules, Maria Ángeles Galvez, Major 60 en la Vall Isabel Beltrán, plaça Sant Roc 7.
9: Hora 14. El Láser. Con Javier Casal.
11: 2:30, 1:30 en Canarias. Dicen los que controlan el aplausómetro de Génova que esta mañana ha habido menos aplausos y menos vítores que en elecciones anteriores. ¿Será el cansancio? ¿Será la resaca? ¿O será que no se han cumplido las expectativas? Juan Manuel Moreno celebra en Génova su victoria sin mayoría absoluta en las andaluzas, un resultado que, como en Extremadura, Aragón, Castilla y León y ahora Andalucía, obliga al Partido Popular a entenderse con Vox. Moreno dice que el lío ahora es menos lío.
12: No ha evitado el lío usted, señor Moreno, le quería preguntar.
13: ¿Sigue? Bueno, tenemos menos lío, 53, sí. Un poquito de lío más chico.
12: Sí, bueno, un lío.
11: Un lío, y que aspira a gobernar en solitario.
14: Vamos a ver, yo creo que el resultado en Andalucía...